0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
3: Pues yo solo oigo la carretera.
2: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. EBP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
4: Volkswagen Motor Pacífico, en Avenida Ramón y Cajal 29, Ontinyent.
5: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
6: Al restaurant de Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant de Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
7: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
8: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
9: Vivim una era de canvis vertiginosos. Les empreses no trien el canvi, però sí com adaptar-se. L'Aliança de Ciutats Industrials torna per a parlar d'adaptació, polígons, geopolítica, cooperació i innovació social amb el suport dels ajuntaments de l'Olleria, Ontinyent i Bocairent. Contarem amb la participació de les empreses Vical Home, Euromoda i l'Urbel. I a més, ponents de referència com Amparo Tortosa, especialitzada en seguretat, terrorisme i política internacional, i Marian Cano, conseller d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç. Dijous 1 d'octubre al Museu Tèxtil d'Ontinyent. Inscriu-te a ciutatsindustrials.es.
10: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
11: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
1: Radio Ontinyent. Láser. El sonido de la vida.
12: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
13: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión, están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
14: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
15: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
14: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
15: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
14: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.

0: tenía una afición a viudos, se encontró cuando rascó un poco quién fue la anterior pareja y es terrible.
1: Mi prima, que es una alma cándida, que no hace eso que hace una persona cuando conoce a alguien en un bar, que le stalkea directamente, digitalmente, toda su vida, y se va y se mete, y hace esto de mirar en internet. Y me llama y me dice, ya me he enterado. La decapitó.
0: ¿Cómo?
1: La decapitó, yo, pero como que la decapitó, no, pero fue una decapitación involuntaria, o sea, no lo dije exactamente así, fue sin querer, o sea que él era el piloto de avionetas y fumigaba. Se acercó, hizo un vuelo rasante y la rueda de la avioneta entró por la luna del coche y le arrancó la cabeza.
2: A ver, es que no me creo nada, o sea, sigo sin creerme que esto sea verdad.
0: Madre de Dios.
2: En fin, esta sección nos va a dar mañanas de gloria, te lo digo.
0: Sí, sí.
2: Qué placer de programa, qué bien nos lo hemos pasado. Esperemos que ustedes también. Mañana más y mejor, aquí en Hoy por Hoy. Adiós.
3: Hoy por Hoy. Con Aimar Pretos.
4: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Ser. Hoy por Hoy, Ontinyent, Baida al Baida. Miguel Coy.
5: Bon dia, què tal, com esteu? Mireu, des d'ahir porto donant-li voltes a una història, a diferents històries. Sobretot de com començar el programa d'avui. Ahir vaig callar, no vaig dir res sobre el desauci de Mari Carmen i avui tenia l'oportunitat i he tingut moltes hores de pensar. Ja s'han dit moltes coses, s'han dit moltíssimes coses i malauradament continuarem parlant d'això. I tenia preparada una entrada de programa i una presentació segurament molt frívola. No parlant d'això, sinó parlant de l'altra cosa, de desviar un poc l'atenció, de posar el focus en una altra cosa, de ser positius, com sempre intentem ser, però no faré eixa apertura, no faré eixa entrada, no faré eixa presentació. Simplement diré que estem així, que són les 8:22, que continua sent l'Hoy por Hoy, Ontinyent, Baida al Baida, i que gràcies per estar escoltant la ràdio, i que benvingudes i benvinguts. La resta, cadascú que pensi i que diga el que pensé, que cuida i el que opine. Dona igual, perquè si parlem des de dins, hi ha molta ràbia. Si parlem de fets, i de fets agarrats en la mà, hi ha més ràbia encara. Així que ara toca gaudir, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, d'una nova edició del Hoy por Hoy. Benvingudes, benvinguts. Ho direm de l'oratge o no? Això ho té Lluís Francesc en el seu cabet. Hola, Lluís, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
5: Hi ha canvis, no hi ha canvis? Què passa avui?
6: La disposició atmosfèrica canvia poc este dijous en territori peninsular. Continua la situació anticiclònica, amb marcada estabilitat dominada pels cels poc nuvolosos o buidats, a més d'absència de precipitacions. Si nosaltres seguim amb temps a lo càlid, a les hores centrals del dia, ací a Ontinyent i a la Vall del Vall de Cels, en general poc nuvolosos, este dijous, en les hores centrals, amb vents de marcada component sud i temperatures màximes per damunt dels 30 graus, un ambient més que agradable a lo càlid. Divendres pugen les temperatures, tant mínimes com màximes, estes últimes, les màximes, podrien superar ull els 35 graus en un altre jornada càlida, nuvolosa i bascosa.
5: Oh, no hi ha canvis. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
5: No hi ha canvis, diu Lluís. No. Com estan les temperatures a hores d'ara?
7: Molt paregudes a les que teníem ahir. Estem entre 23 i 27 graus a la nostra comarca. Més fresquets avui a Agullent i a Geneta del Baida. És aquí on tenen els 23 graus i la màxima els 27 a Ciantinyent.
5: Volem quan arriben els canvis, perquè arribaran. En algun moment arribaran. T'has fet mal? Gràcies, Carmen. Anem a la picaeta, va.
4: Hoy por Hoy, Ontinyent, Baida al Baida. La picaeta.

0: Dia, què tal?
1: T'has fet mal o no?
0: Estic bé.
1: Vale.
2: És
0: que res, que he donat bonus al meu mal nom de Troti Troti a la ràdio, sabeu? I m'he pegat en la mà contra la caire i m'he fet un poquet de mal.
1: Troti Troti, eh?
0: Troti Troti.
1: Que bo.
0: Gràcies a la meva companya Vanessa Miron. Una abraçadeta des d'ací.
1: Troti
0: Troti. Troti Troti. M'he pegat un viatge en la mà, jo soles, damunt.
1: Jo li dic al meu fill Trapatoles.
0: També està per ahí.
1: Hi ha una línia així al pis i ell cau.
0: Bueno, tota la vida, trotinat.
2: Quantes paraules n'hi hauran així, eh?
1: Mira, avui que està Manolo Requena, igual li pregunte. Mira, anem a contar a la gent què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Tinença.
2: Vinga, va, avui començarem parlant de sostenibilitat i del sector tèxtil. Parlarem d'eixe futur del sector tèxtil i dels reptes de la sostenibilitat. Ho farem des del Museu del Tèxtil d'Ontinyent, perquè allí avui es coneixerà el catàleg 2026 de bones pràctiques en sostenibilitat de l'Observatori Tèxtil i de Moda. Mm-hmm. Aquest matí ha començat l'acte al museu. Escoltarem les declaracions de Felipe Carrasco, secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, que ha estat present, també de Natàlia Anguís, regidora de Promoció Econòmica d'Ontinyent, i d'Ignacio Sierra, president de l'Observatori Tèxtil i Moda. L'acte continuarà durant tot el matí fins al migdia, així que estarem pendents de tot el que vagi ocorrint.
1: Efectivament, però tindreu un xicotet tast d'ací uns minuts. Què més?
2: Més cosetes que han passat durant este matí. Repassarem també l'acte de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026, que s'ha celebrat este matí a l'Olleria. L'acte inaugural enguany ha tocat a l'Olleria i han participat els alcaldes i responsables de promoció econòmica de les ciutats d'Ontinyent, Bocairent i l'Olleria. Així que podrem escoltar les declaracions també d'este acte. Mm. L'acte central tindrà lloc a Ontinyent i enguany l'acte de Cloenda a Bocairent.
1: Primer Olleria, després Ontinyent i després Bocairent. Jo, a mi sempre quan parlem d'esta aliança, més aliança de civilitzacions, saps? És que me'n vaig ahir, no sé per què, però bueno. és més xicotigua, és més nostra, és més de proximitat. Però tindreu, donarem bon compte del que ha passat este matí a l'Olleria en eixa presentació. Escoltarem a tots els protagonistes que han estat allí.
2: Exactament. Avui sí que tindrem la secció del Consorci de Residus.
1: Correcte.
2: De 5 per parlar de reciclatge i de més cosetes. I anem a conèixer també els detalls, a veure si ho dic bé,
1: Voleu.
2: Miguel.
1: Sí.
2: Top Used Day de Balsur Track.
1: Jo crec que sí.
2: Està ben
1: jo,
2: dit?
1: Després li preguntaré al protagonista,
0: sí?
1: També.
0: Yeah,
1: perquè,
0: that's right.
1: Clar,
2: perquè, anem a explicar un poc què és això.
1: Clar, jo és que he escoltat la Falca, però no diu track, diu truc. Però bueno,
2: truc?
1: Igual, sí, però dona igual. Jo que
2: bueno,
1: sé,
2: si és en anglès és track, no?
1: Sí, és track. No, és track. És Top Just the Day de Balsur Track.
2: A veure, és una jornada de portes obertes.
1: Correcte.
2: Sobre vehicles industrials d'ocasió.
1: Exacte.
2: Que tindrà lloc aquest dissabte a Palma de Gandia.
1: Sí.
2: Així a la comarca veïna, així que per si algú li interessa, ens faria així interessant
1: sí.
2: La veritat, poder oferir esta informació i conèixer també nosaltres com funciona això dels vehicles industrials d'ocasió.
1: És que a més tenim a prou gent que està escoltant la ràdio, és transportista.
2: Exactament.
1: I va en camió i a lo millor li interessa esta història, no?
2: I a més en una setmana que hem parlat també moltíssim d'eixa connexió.
1: Correcte.
2: Entre la nostra comarca, la Vall d'Albaida, una comarca industrial.
1: Exacte.
2: En la comarca veïna de la Safor i esa reivindicació una vegada més de la CB60, que per cert
0: acaba.
2: Avui s'ha tornat a parlar a l'Olleria,
1: sí, sí.
2: D'eixa reivindicació de la CB60, així que nosaltres ho tornem a dir.
1: Sí, senyor.
0: Eixa CB60 que de moment ara acaba justament en Palma de Gandia, que tindrà que continuar,
1: que tindrà algun, que continuar algun dia fins a Gandia, però
0: exacte.
1: Ja tornarem ahir.
2: Bueno,
1: de moment parlarem d'eixa jornada de portes obertes per als transportistes, per a que el que vulgui veure camions, que després jo crec que és molt interessant.
2: Exacte.
1: I com acabem?
2: I acabarem, com bé deies, amb la secció Paraula Viva de Manolo Requena.
1: Ahí està, a veure quines parauletes porta avui.
2: Trotinat,
1: trotti,
2: trapatoles,
1: el que siga. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
1: Hora 14, Tomàs.
0: Bueno, avui tenim plenari a l'Ajuntament d'Ontinyent i ens ha cridat molt l'atenció una qüestió que trobem en l'apartat de dació de comptes, perquè es vol realitzar la mateixa en relació a la deixada de la jornada completa del regidor delegat de l'àrea de territori i qüestions a nivell urbanístic. Us parle del regidor Òscar Borrell. Estem pendents d'aquesta informació perquè el més segur és que es deixi aquesta jornada dedicada exclusivament a l'Ajuntament. No sabem el per què. Segur que hi haurà algun tipus de motiu personal, laboral, etc. Així que tractarem de contar-los un poquet d'actualitat. És el principal, anem a dir, focus que va tindre aquest plenari municipal on es van abordar diverses qüestions. Estarà la famosa moció del mamògraf per part de Compromís. També hi ha mocions en relació de Ceuta. És a dir, que pot ser que tinguem un plenari mogudet de nou a l'Ajuntament d'Ontinyent esta vesprada.
2: I segur que llarg.
0: Sí, això segur.
1: Això
0: segur.
1: Això jo crec que és
0: segur. Nicotisa.
1: Nicotisa, exacte, nicotisa. Com diu tot.
0: Per altra banda, també parlarem del centre ocupacional José Antonio Bodó, que tenim bones notícies en relació al mateix. Com no, posarem el focus tant en la presentació del catàleg de bones pràctiques del sector tèxtil i moda, tant en vixa presentació també de l'Aliança Industrial, d'Aliança de Ciutats Industrials 2026, on estan Olleria, Bocairent i Ontinyent. Per altra banda, també farem un resò del que te va contar Esteban Pepe Serna, el president de Teva Laira a la Ventana, parlant de Tèxtil Hogar, que ja el tenim a tocar, el pròxim dilluns dona inici a Fira València, i parlarem també de dues qüestions a nivell esportiu que no entren dins de la crònica esportiva com a tal, perquè a la Pobla del Duc este cap de setmana es celebra la Setmana Europea de l'Esport i a Bocairent este dissabte es durà a terme la Gala de l'Esport. Vaig dir una cosa, Bocairent m'ha sorprès moltíssim quan llegia la nota de premsa i veia la quantitat d'esports que es practiquen en aquesta localitat. Uh-huh. És una autèntica burra, que si billar, que si futbolín, que si gimnàstica rítmica.
1: Fixa't,
0: És a dir, que és una gran alegria que hi hagi tanta diferència i que hi hagi tanta qualitat a nivell esportiu des dels municipis de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Ens alegrem molt i que gaudisquen d'aquest esdeveniment.
1: I parlant d'esports, ràpidament, hora 14, no? Ser Deportivos,
0: Ser Deportivos en el dia d'avui. Parlarem de bàsquet 3x3, perquè avui realitza la presentació de tot el que va ser la lliga local de l'Ontibàsquet 3x3. Parlarem amb Rafa Micó, amb el seu president. Ens centrarem també en el món del futbol sala, amb l'Olleria a la Vall d'Albaida. Tres jornades ja s'ha canviat d'entrenador, han desaparegut jugadors, un poc de lío en aquest sentit. Parlarem amb Manolo Martínez, que és el seu president, i tancarem el nostre programa parlant amb el regidor d'esports, en Ferran Gandia, perquè este cap de setmana tenim 5 cites a destacar en el plano esportiu. I us conté que tenim el cross de Sant Rafael dissabte i que este diumenge juga Ivan Esparza, partida a Ontinyent, i com no, aprofitarem per preguntar-li per la piscina coberta i també per les obres de l'estadi municipal del Clariano.
1: Fantàstic, gràcies Tomàs. Esteban, set i 20, la ventana.
3: Doncs esta vesprada tornarem a escoltar a l'alcalde de Bocairent, a Xavi Molina, perquè este matí estava en l'acte de l'Olleria, sí. I després l'escoltarem, per parlar de la cinquena edició de Decidim per Bocairent, els pressupostos participatius. Ell ens contarà tots els detalls d'esta nova edició.
1: Molt bé, estarem molt pendents, com sempre. Tomàs i Esteban, adeu i gràcies. Carmen, tu queda per
2: si adeu.
1: Gràcies, adeu.
4: En la SER. Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida.
5: Ay, vengo de ver a Isabel y no sabes lo bien que huele su casa.
6: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Vila Hermanos.
5: Ah, ¿tienen outlet?
6: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Vila Hermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Vila Hermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atxeneta d'Albaida.
7: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Ni loco!
8: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
9: ¿No será Tu Energía?
8: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
4: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Miguel Coy.
1: Anem a per una de les dues cites importants que teníem avui a la nostra comarca. Carmen Uda, conta'ns.
2: Sí, així és. Este matí, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, ací a Ontinyent, està acollint la presentació del catàleg 2026 de bones pràctiques en sostenibilitat de l'Observatori Tèxtil i Moda. Sabem que és una jornada que està reunint a empreses, especialistes i també representants de la indústria per poder compartir experiències i també abordar els reptes que afronta el sector en matèria de sostenibilitat. Així que anem a escoltar ara les declaracions de Natàlia Anguí, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, també de Felipe Carrasco, secretari autonòmic d'Indústria, que està present, i d'Ignacio Sierra, president de l'Observatori Tèxtil i de Moda.
1: A veure què tenen que contar, que és el que han contat este matí. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
10: Hola, bon dia a tots i a totes. Gràcies per vindre a este acte, a este event, que és un event important, no solo para Ontinyent com a ciutat, que l'Observatori ha elegido la ciudad de Ontinyent para desarrollar un evento de calado y de impacto para el sector industrial, sino también para la propia industria del territorio. Estamos en el corazón del clúster textil valenciano y que el observatorio haya elegido la ciudad de Ontinyent, la Vall d'Albaida, junto con otras comarcas como el Alcoyà o el Comtat, para el sector es importante. Hablamos de un sector que tiene una trascendencia fundamental para la economía valenciana y es por esto que el gobierno valenciano, el gobierno del presidente Juan Fran Pérez Llorca, quería estar aquí acompañando al sector y al observatorio. Como decía, un sector que tiene en la comunidad valenciana cerca de 21.000 empleos, tiene una facturación de 2.100 millones de euros y la mitad de esta facturación la exporta. Esto significa que genera mucho valor para la economía valenciana y que, por lo tanto, es importante para el Gobierno de la Generalitat dentro de lo que es el desarrollo de su política activa industrial. El Gobierno valenciano, este Gobierno, desde que está en la Generalitat, ha dotado al sector textil valenciano de alrededor de 54,4 millones de euros. Es el gobierno autonómico que más ha hecho por el sector textil. Esto, traducido a proyectos, por ejemplo, directos para empresas, ha significado que alrededor de 775 empresas valencianas de la industria textil han tenido una subvención, una ayuda para desarrollar proyectos. Y he de decir que es muy importante en el ámbito que hoy estamos el hecho de la sostenibilidad, porque 9 de cada 10 proyectos de esos 775 proyectos han estado basados en su totalidad en la sostenibilidad o también en aspectos como la innovación o la internacionalización. Para nosotros, desde luego, tener una industria textil fuerte y sostenible es uno de los focos que ponemos en nuestras políticas, y acompañar en la consolidación de esa transición del sector hacia la sostenibilidad, si es importante para el sector, desde luego es importante para nuestra consellería, la consellería de la consellera Marian Cano. Con la industria tenemos que estar todos al lado, todos los partidos políticos, y ayudar a un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra tierra, como es la industria generadora de empleo, ancla el empleo de nuestra gente joven y, desde luego, crea una calidad de vida que con otros sectores es mucho más difícil. Por lo tanto, hoy estamos aquí desde el Gobierno de la Generalitat con el Observatorio, con la industria textil, con Ateval, y vamos a seguir estándolo durante el tiempo que queda de legislatura, con nuevos proyectos, con nuevos presupuestos y con nuevas líneas de apoyo, porque el textil es fundamental para la economía valenciana.
9: En primer lloc, donar-li les gràcies i l'enhorabona a Teval per organitzar aquest tipus d'activitats. Per a l'Ajuntament d'Ontinyent és fonamental la col·laboració público-privada, la col·laboració que portem molt de temps tenim amb Teval, també amb una ajuda directa de 40.000 euros que l'Ajuntament d'Ontinyent proporciona o facilita a Teval per organitzar aquest tipus d'activitats. Per a nosaltres, des de l'Ajuntament d'Ontinyent, pensem que podem influir en dues qüestions fonamentals per ajudar a la nostra indústria tradicional a ser cada vegada més competitiva en un mercat cada vegada més global. Per una part, la inversió que portem realitzant des de fa més de 10 anys en els nostres polígons industrials, una col·laboració també que és público-privada, no? Des de l'Ajuntament d'Ontinyent i amb els propietaris dels nostres polígons industrials. Hem invertit, com vos dic, més de 10 milions d'euros en els últims 10 anys per a fer més agradables, més confortables els nostres polígons, que no siguin polígons que estiguin plens de clots, sinó que siguin polígons que la gent tinga ganes d'instal·lar-se allí, les empreses vulguin instal·lar-se en ells i la gent tinga ganes d'anar a treballar a ells. I per altra part, també per a nosaltres és fonamental este tipus de activitats i aquesta col·laboració, com vos dic, en aquest cas amb Ateval, a través d'organitzar aquest tipus d'activitats i també a través d'aquestes missions comercials que organitzem amb ells, que ajuden a les nostres empreses a internacionalitzar-se, no? Ho dia abans el company, jo crec que n'hi ha tres aspectes fonamentals ara mateix que s'han de treballar amb les empreses, que és la sostenibilitat, la digitalització i sobretot també la internacionalització en un mercat cada vegada més competitiu. Per això, per a l'Ajuntament d'Ontinyent, torna a repetir que treballar a Ateval és un luxe i un privilegi que tenim en la nostra ciutat, tindre una associació d'empresaris tan potent com són ells i tindre també la sort de poder organitzar aquest tipus d'activitats així a la nostra ciutat.
11: El Observatorio és una entitat que pertenece, es propiedad en definitiva a las dos grandes organizaciones empresariales del textil y la moda española, Confederación Moda España, que representa básicamente el retail y la confección, y el Consejo Intertextil Español, que representa fundamentalmente a la industria textil manufacturera y de cuya organización pertenece también a Tebal como gran patronal representativa de la Comunidad Valenciana, ¿no? Representativa del textil de la Comunidad Valenciana. Por tanto, el observatorio no es más que una entidad en ese sentido que pertenece a ambas organizaciones. El observatorio pretende ser desde su inicio un foro de reflexión, un espacio de cooperación empresarial dentro del conjunto de las cadenas de valor del textil y la moda españolas, y por supuesto una herramienta de colaboración público-privada a la disposición de los diferentes niveles del Estado, tanto locales como autonómicos, evidentemente, como también de carácter nacional, y con todos ellos evidentemente trabajamos en la medida de las posibilidades. Y tiene básicamente una misión, que es acompañar al sector textil y moda en una doble transformación, en su actual doble transformación ecológica y digital, que son probablemente pues las bases, las palancas, las herramientas sobre las cuales la industria textil europea va a tener que evolucionar en un futuro. Yo quisiera acabar estas breves palabras pues agradeciendo por supuesto también a Tebal la posibilidad que nos dan hoy de presentar este catálogo aquí en Ontenien. Este año hemos hecho, este es el tercer evento que hacemos en un recorrido yo creo que muy importante, ¿no?, por los tres principales clústeres de la industria textil y confección españolas, en Barcelona, o alrededor de Barcelona, Cataluña, en Coruña, alrededor de Galicia, y hoy también en Comunidad Valenciana, pues evidentemente alrededor de Ontenien, porque creo que es una manera también de aproximar todos estos ejercicios que venimos haciendo pues al conjunto del sector empresarial.
4: En la SER, Hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida.
12: Familia, ya he llegado.
13: Hay mensajes que lo cambian todo. Porque una buena conexión transmite tranquilidad. Y cuando sabes que en Cable Wall siempre te responde una persona, sabes que estás en buenas manos. Cable Wall. Fibra, móvil, televisión y, sobre todo, personas.
4: Hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
1: Segona cita del dia, en este cas en l'Olleria, on s'ha presentat una nova edició de l'Aliança de Ciutats Industrials. Tota la informació la porta Esteban Arroyo.
3: Este matí, la Casa Sant Onge, Museu del Vidre de l'Olleria, ha acollit l'acte d'obertura de l'encontre de ciutats industrials que engloba a l'Olleria, Ontinyent, Bocairent i amb la coordinació de Coeval. Els tres municipis han ficat damunt la taula la importància d'adaptar-se, les àrees industrials, adaptar els nostres municipis doncs, a aquesta transició que estan fent als nous temps i adaptar els seus polígons industrials. Són tres municipis que, com sabem, són diferents políticament i també en número d'habitants. Damunt la taula han posat la importància de la CB60, que fa uns dies es presentava aquest projecte a l'Olleria, també la importància de comunicacions com altres tipus de comunicacions com internet o la potència de llum que tant l'Olleria com Bocairent està reclamant per als seus polígons industrials. Han parlat en aquest acte l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal, la vicepresidenta primera de la Diputació de València i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natàlia Enguís, i també l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina. L'ha tancat abans de la conferència de Romina Mollà, una conferència sobre la transició i adaptació dels polígons industrials. Abans ha parlat el president dels empresaris de l'Olleria i vicepresident de Coeval, Vicent Mompo.
14: I bueno, pues vinguem a parlar d'indústria, vinguem a parlar de persones i vinguem a parlar d'unions entre pobles d'un gran teixit industrial com és Ontinyent, Bocairent i Olleria, no? I bueno, pues això, i sobretot avui anem a parlar de la modernització que és necessària en el segle XXI i en este temps canviant de la intel·ligència artificial, pues la modernització de les nostres àrees industrials i dels nostres polígons. Per això tinguem el nostre empresariat així també per a recolzar aquesta esmena, no? Per tant, el més important és adaptar-se. Jo crec que l'empresariat de la nostra comarca ha sabut adaptar-se a les circumstàncies, ha sabut canviar del teixit, el teixit industrial, i això és el que necessitem fer, no? L'administració, pues, tots sabem, no? No fa falta que diguem que pues, són molt lentos, l'administració és molt farragosa, l'administració està al servei del poble, però la vida avança més a pressa que tots nosaltres. Per tant, el més important és això, adaptar-nos a les noves vingudes, als nous canvis, i ahí estarà l'administració apoyant el teixit industrial, que al final darrere d'aquest teixit industrial estan les persones, les famílies i tots aquells sectors productius que desenvolupen l'economia en la nostra comarca, que és el que volem fer, no? Adaptar-la als grans canvis, fer-la més competitiva i aproximar-la als nous paradigmes de les circumstàncies socials. I això, per això, com sempre vinguem reivindicant, necessitem un eix vertebrador que no tinguem encara, però que poquet a poquet va veient la llum, que és la CB60. La CB60 és importantíssima, la nova connexió, i seguirem reivindicant pues, la connectivitat a internet, la connectivitat a la llum, ¿vale? Que són coses que pareixen bàsiques, però totalment necessàries. I bueno, pues, jo crec que donant aquesta introducció li dono la paraula a la vicepresidenta, i ella pues, mos farà el seu parlament. Moltes gràcies.
9: Moltes gràcies, Ramon, alcalde, i bon dia i moltes gràcies per estar ací a tots vosaltres, als representants de Coeval, com no al nostre company, l'alcalde de Bocairent, a Vicent Montpó com a representant també dels empresaris d'ací d'Olleria, i a la resta de gent que veniu d'Ontinyent, de Bocairent, d'Olleria. La veritat és que nosaltres ja portem anys treballant en conjunt, no, els tres ajuntaments. Jo en primer lloc també vull disculpar al meu alcalde que per motius d'agenda no ha pogut estar avui ací perquè li coincidia també en un altre acte en Ontinyent, i moltes vegades es col·lapsen les agendes i passa el que passa. Així que estic jo, en este cas, com a representant de l'Ajuntament d'Ontinyent, soc la regidora de promoció econòmica en Ontinyent, i com us dic, portem ja prou anys, no, treballant en conjunt Bocairent, Olleria i Ontinyent. El que volíem amb este projecte era donar a conèixer, no, i mantindre aquestes línies de connexió que n'hi ha en les comarques centrals, entre els pobles que són industrials, que cada un, no, es dedica a una activitat econòmica diferent, però al final ens un ells, no? La mateixa finalitat, som ajuntaments i municipis empresarials, industrials, i volíem que aquestes connexions, aquestes aliances de pobles veïns, no, es mantingueren, i sobretot també que n'hi haguera una col·laboració a l'hora de treballar els tres ajuntaments. Este any hem volgut fer un canvi un poc diferent en el que teníem plantejat a tres anys. Sempre fem una presentació, després l'acte central en Ontinyent i una cloenda. Veiem que això es quedava un poc buit de contingut perquè venia la premsa, però volíem un poc donar-li més contingut a aquestes activitats que organitzem, tant en la cloenda com en la presentació del projecte. I vam pensar d'aportar també, no, una ponència, una persona experta en un determinat tema. Avui tenim així a Romina Mollà de GAIN, que després vos explicarà el treball que elles realitzen. Nosaltres estem treballant des de Ontinyent amb elles des de fa prou temps. Elles sobretot estan especialitzades en la gestió dels polígons industrials, i crec que us aportaran una visió molt important i sobretot molt necessària en els temps que ara mateix estem. Bé, com sabeu, l'Ajuntament d'Ontinyent i sobretot Ontinyent, no, és una ciutat dedicada a la indústria del tèxtil. Som un municipi tèxtil i En els últims anys, en els últims 10 anys aproximadament des de l'Ajuntament d'Ontinyent hem volgut adaptar-se a aquests canvis, no, que s'han produït en el món en general i en la indústria del tèxtil en particular. Tot el que té a veure amb la globalització, la digitalització, la competència internacional i sobretot també els nous models de sostenibilitat. Nosaltres som un municipi, un poble on tenim molta indústria del tèxtil, encara és el nostre sector productiu principal, però aquesta indústria del tèxtil ha tingut que diversificar-se i adaptar-se als nous temps. A partir d'aquesta nova realitat, des de l'Ajuntament d'Ontinyent van tindre clar des del principi que vam entrar a governar que havíem, no, de col·laborar i ajudar a les nostres empreses a poder-se adaptar a aquesta nova realitat i van posar en marxa una sèrie de línies d'actuació per a poder treballar amb ells, reforçar la nostra economia local, modernitzar el nostre teixit productiu i sobretot també obrir noves oportunitats al futur. I en aquest sentit hem estat treballant molt estos últims 10 anys, sobretot en un tema que per a nosaltres és fonamental, que és la modernització dels polígons industrials, però nosaltres en general el que hem fet ha sigut intentar, no, millorar i modernitzar els nostres polígons industrials, tots, el Pla, el Sant Vicent, el polígon l'Altet. Hem demanat tots els anys les ajudes a l'IBACE i amb aquestes ajudes hem estat treballant per a que els nostres polígons cada vegada siguin més confortables, més agradables, per a que la gent, les empreses que estan ahí, vulgueren mantindre's en els polígons industrials i també atraure noves empreses. No és el mateix anar a veure un polígon on vols instal·lar-te, que estiga ple de clots, que no estiga ben organitzat, que no s'hagi invertit en ell, anar als nostres polígons, està lleig que jo ho diga, però és de veres que els polígons d'Ontinyent estan impecables. La veritat que nosaltres hem treballat moltíssim, hem invertit més de 10 milions d'euros en els últims 10 anys en els tres polígons industrials i ara també volem donar un pas més per a que aquests polígons estiguin cada vegada millor i més organitzats, tinguin totes les infraestructures que necessiten i tots els serveis. Per altra part, també estem treballant moltíssim el que és l'economia circular i la sostenibilitat, també dins d'Ateban, amb el projecte que tenim de simbiosi industrial, dins de l'ajuda directa que Ateban té amb l'Ajuntament d'Ontinyent, per a intentar que els residus d'algunes empreses puguen, no, convertir-se en recursos per a altres empreses. Ells porten ja molt de temps treballant un projecte que intenta trobar, no, aquesta simbiosi industrial entre els residus i les restes que algunes empreses tiren al FEM, no, i que es poden reinvertir i reutilitzar a altres empreses que poden, no, convertir-los en recursos útils per a ells. I tot això ho hem de vincular també amb la formació. Som capaços ara de tindre instituts amb centre amb formació professional, moltes especialitats de formació professional, inclús ve gent de fora a formar-se en Ontinyent. També hem sigut capaços de tindre una universitat. Jo crec que el campus d'Ontinyent de la Universitat de València en Ontinyent ha transformat la ciutat. La presència de la Universitat de València en la ciutat ha transformat completament la nostra ciutat, ha sigut capaç d'atraure talent, de generar talent i sobretot també de retindre talent. I per a Ontinyent la implantació de la Facultat de Veterinària serà com si implantaren una multinacional a Ontinyent. Per a nosaltres serà un abans i un després.
12: Bé, bon dia a totes i a tots i moltes gràcies en primer lloc per acompanyar-nos, no, a esta presentació d'una nova edició de l'Aliança de Ciutats Industrials, de Municipis Industrials. Sempre m'agrada dir, i ho repeteix tots els anys, però com és el que sent, doncs ho explicite un any més, que este projecte és important per el fons i per la forma. A voltes les formes en els projectes o com fem les coses són tan significatives com el que fem, no? I crec que en este cas amb més motiu, no? En un temps en què pareix que cadascú juguem a fer el nostre joc, en què ve més la confrontació i les rivalitats que no els acords, les unions i la cooperació, doncs este projecte camina en el sentit contrari, no? Ho fa perquè treballem junts, per un costat, administracions públiques, com són els tres ajuntaments, també amb la col·laboració de la Diputació de València, i el sector privat, de la mà del paraigua és importantíssim. L'altre dia posàvem en valor amb aquests 30 anys de Coeval, però ho fem dins de l'àmbit també municipal, tres municipis que són diferents en molts aspectes, encara que també els vincles són estrets, no? Ho som evidentment per població, nosaltres som els més menuts dels tres, ho som també, i crec que això li ha fet valor políticament, és a dir, la conformació política de cada ajuntament és diferent, però no per això deixem de treballar, i no per això deixem de treballar tan a gust, que també és important, no? Podríem treballar i no tindre un vincle de treballar a gust, i ho fem i ho tornem a demostrar. Per a mi sempre és un plaer, doncs, poder col·laborar amb ajuntaments com el de l'Olleria, amb ajuntaments com el d'Ontinyent, o amb entitats com també la que representa la vicepresidenta de la Diputació a través d'eixa vicepresidència primera. Per tant, crec que eixa forma l'hem de posar en valor, però després hem de posar també un poc en valor el fons. Crec que després de diverses edicions, cada any tenim la capacitat de fer la reflexió de com podem millorar el projecte, i ara ho explicaven, no? És a dir, d'alguna manera s'ha volgut que, a banda del potencial de l'acte central, doncs també tant la presentació com la cloenda, doncs, puga també tindre un contingut que vagi més enllà, podríem dir, de la presentació del programa en el cas de la presentació, o de les conclusions en el cas de la cloenda. I crec que això és una de les novetats d'enguany que cal posar en valor. I també, de la mà de l'equip tècnic de Coeval, doncs, el repte de buscar eixos temàtics que puguen ser interessants, que puguen ser atractius i que d'alguna manera, doncs, puguen també posar damunt la taula aspectes que resulten d'interès i que eixe fons, doncs, tinga contingut, no? Per tant, enguany el que s'aborda, entre altres aspectes, és tot el vessant del talent, de la retenció del talent, de les dificultats i de reptes que tenim per a que aquest talent que està o que s'està treballant, doncs, puga també quedar-se als nostres municipis, puga quedar-se també a la nostra comarca. I això és un repte compartit, és a dir, moltes vegades quan nosaltres parlem amb el sector empresarial, amb el sector productiu en general, doncs ens constateu, no?, la dificultat que teniu per a trobar mà d'obra formada en molts casos, però també de no formada, és a dir, d'eixe talent i d'eixes necessitats que calen per a les tasques múltiples del sector productiu, moltes vegades hi ha dificultat per trobar aquestes persones. I també alhora constatem com en els nostres municipis moltes vegades, pues, tenim gent que té aquest talent però que és difícil retindre-la ací a prop, no? Ahir el repte és compartit, evidentment ens demana a tots fer més i fer-ho millor, i en aquest fer més i fer-ho millor evidentment també estem interpel·lades les administracions i en aquest cas els ajuntaments. Així que moltes gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies a Coeval per estar sempre fent comarca, per estar sempre vertebrant aquest teixit productiu i també per fer un poquet nexe d'unió en els tres municipis, i moltes gràcies també a Ontinyent, a l'Olleria, per poder fer este camí junts. Ja portem uns quants anys i confiem que cada edició, doncs, no només servisca per tirar endavant l'edició vigent, sinó també servisca d'impuls per a la següent. Així que enguany, doncs, també ens hem d'imposar el deure de que no només fem realitat l'edició 2026, sinó que damunt puguem anar ja treballant en la 2027. Moltes gràcies. Passa la paraula a tots.
15: Bon dia. En primer lloc, vull disculpar el president de Coeval, Javier Cabedo, que a última hora no ha pogut assistir a aquest primer acte d'aliança de ciutats industrials 2026. Vull deixar parlar de la importància que té per a les empreses i les poblacions el no quedar-se descolgades i poder seguir el ràpid ritme que marca l'economia i el món en general. Històricament, les empreses de la zona són expertes en evolucionar, passant de fer vidre, caïdes o teles, a fer vidre, plàstic, metal, vendre mobles, dissenyar mascotes de Disney o fer teixits tècnics o comerç. Però aquests canvis no són fàcils. Durant aquestes jornades, en reunions i xarres, es profunditzarà en la manera de com afrontar-ho. I ara vull assenyalar una ajuda que tinguem per aconseguir aquest canvi. No és altra que el treball en conjunt. I ho dic convençut, perquè jo sempre he optat per aquesta opció, localment en AEMO i comarcalment en Coeval, que este any complix 30 anys i es consolida com un referent a seguir en tota València, com un model d'ajuda a les associacions i a les empreses. Quan col·laborem, multipliquem el coneixement, reduïm barreres i construïm solucions més ambicioses. Deguem d'evolucionar i ser valents, com els nostres alcaldes, que molt donen exemple en juntar-se encara que són de diferents partits polítics. Ajuntaments, empreses, associacions, assessors, tots junts, aprofitem l'edició d'aquest any per escoltar-nos mútuament, crear vincles i convertir reptes en oportunitats.

0: estava jo pensant que si jo ara mateix dic hola, bon dia, com esteu? La gent que està escoltant Ràdio Ontinyent dirà ui, ja l'han pegat una pedra a Miguel perquè no se'n recorda que ja porta una estoneta fent programa. Però és un hola, què tal, com esteu? No a la gent que esteu escoltant Ràdio Ontinyent Cadena Ser. És també per a la gent que ara mateix es connecta des de Ràdio Xàtiva, perquè ja sabeu que cada 15 dies tenim una secció compartida amb Ràdio Xàtiva, els nostres companys de Ràdio Xàtiva i el Consorci de Residus V5, perquè volem conscienciar-vos a tot el món, a vosaltres i a nosaltres mateixos, de com es poden separar els residus, com podem reciclar, com podem utilitzar millor els residus, per dir-ho d'alguna manera. Avui no estarà amb nosaltres Jordi Company, al que saludem, una abraçada molt forta, amic. Però anem a recordar, perquè fa 15 dies vam explicar què són els ecoparcs mòbils, què podem portar, com consultar els horaris, de quina manera cada aportació pot quedar registrada. Així que avui intentarem no tornar a recitar la llista, perquè l'ecoparc ja està localitzat, encara que siga mòbil. Ara falta arribar sense convertir el maleter en una recreació d'un abocador. Perquè hi ha molts dubtes, apareixen quan passem de la teoria al traster, podem dir. Per exemple, podem ajuntar diferents líquids? Què fem amb una bateria inflada? Cal conservar els productes dins de l'envàs original? No sé, moltes preguntes que anem a plantejar en els pròxims minuts, i sobretot també dels errors habituals que cometem. I ho farem amb l'educadora ambiental del COR, Carmina Calabuig. Carmina, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Com esteu?
0: Molt bé. Benvinguda de nou a esta secció quincenal del COR. Ja hem parlat molt dels ecoparcs mòbils, però jo crec que, mira, jo tenia un jefe que va dir-me fa molts anys, en la repetició està l'èxit, Miguel. Pues mira, en la repetició està l'èxit. I així no es demostra. Però després d'aquella primera part fa 15 dies amb Jordi Company, avui volem anar, jo crec que directament als errors, perquè cometem errors encara. Què és el que fem malament amb més freqüència, Carmina, els usuaris quan arribem a un ecoparc mòbil?
1: A veure, dur les coses més mesclades és un dels errors, però sí que és de veres que tenim els operaris dels ecoparcs i es poden ajudar.
0: Clar.
1: Aleshores, no és un error que...
0: No és, bueno, garrafal, no, passar, no és garrafal.
1: No, no.
0: Val, és un error no. Garrafal, val. Perfecte.
1: I després sí que n'hi ha residus que necessiten un, com una autorització especial, que sí que hem de demanar al COR, o simplement no podem dur-los, com és l'oralita o l'autorització especial que quan una palmera que té picudo... Uh-huh.
0: Quins són aquests residus més habituals, entre cometes, però que necessiten autorització, i com demanem aquesta autorització?
1: Per exemple, la plaga que vos he dit de les palmeres, després, per exemple, la fibra de vidre també.
0: Sí.
1: I simplement ho descriure al COR, al Consorci, o un correu o telefonar, i nosaltres vos fem arribar l'autorització, l'empleneu i ja la podeu durar a l'ecoparc o enviar-la o remetre-la a nosaltres.
0: Val, perfecte. Ja ho has dit, ho acabes de dir tu, que un dels errors pot començar a casa, el tema de mesclar-ho tot, no? Per exemple, com hem de preparar pintures, dissolvents, detergents, olis, abans de transportar-los?
1: A veure, l'oli sempre en botella de plàstic o garrafa de plàstic, siga oli de cuina utilitzat o siga oli de qualsevol, una motocicleta o un cotxe,
0: vale,
1: sempre,
0: vale.
1: En garrafa de plàstic. Després, les pintures en el seu envàs, podem dur també l'envàs, on que estiga buit.
0: L'envàs original.
1: Si no tenim pintura.
0: Val, l'envàs original, val, ok.
1: Sí, exacte. I els dissolvents cal dur-los també o en el seu envàs o... Sí, en el seu envàs, perquè en botelles de plàstic sol desfer-se la botella de plàstic.
0: Val. Després també hi ha una història, clar, des de fa ja molt de temps, cada vegada acumulem més aparells que tenen bateries de liti, no? Els telèfons, les tabletes, joguets... Si la bateria està danyada o s'ha calfat o s'ha inflat, com s'ha de guardar i transportar fins a l'ecoparc?
1: A veure, si la poseu en una caixa o en una bolsa de plàstic més resistent, la podem dur. Sí que és de veres que hauríem d'utilitzar guants, sobretot quan són piles o bateries que que estan oxidades, perquè això és un component perillós. I en casa ja hauríem d'utilitzar guants.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, la transportem i avisem, si podem avisar l'operari que està danyada, millor.
0: Val. Fa 15 dies jo recorde que recomanàvem portar els residus més grans, voluminosos, als ecoparcs, però als fixos. En canvi, la relació general del COR inclou mobles i matalassos entre els materials admesos a la xarxa. Per evitar confusions, un ecoparc mòbil pot acceptar-los o hem de consultar-ho abans perquè depèn de la capacitat disponible?
1: Exacte. La segona resposta és correcta.
0: Jo sabia que hi havia una resposta.
1: Si avisem a l'operari de l'ecoparc mòbil la setmana d'abans, millor.
0: Val. En una setmaneta, no? Val, clar, perquè si no...
1: Sí.
0: Clar, perquè
1: sí que de veure si ja vas a carregar-ho en el cotxe per a dur-lo a l'ecoparc mòbil, segurament tingués algun ecoparc fixe a prop que pogués també desplaçar-te un poc més junt i dur-lo.
0: Val. Perquè què passa si arribem, imagina't, amb una quantitat superior de residus a l'admesa? L'operari pot rebutjar-la o ens deriva un ecoparc fix? Com es fa això?
1: Sí, les dues coses. De normal no rebutgem. Però, a veure, sí que es rebutja, per exemple, molta gent ens du envasos plàstics. Perquè abans sí que, es podem recollir, però sí que és de veres que es col·lapsaven els ecoparcs mòbils, una tonteria, en botelles de plàstic, per exemple.
0: Fixa.
1: La gent es dedicava a recollir les botelles de plàstic i enguany, no sé si sabeu que cada vegada que anem als ecoparcs tenim una sèrie de punts que s'acumulen, sí. Enguany aquests punts d'envasos els hem baixat. Per aquesta raó, perquè s'omplien els ecoparcs mòbils i tinguent el servei al carrer com tenim els contenidors, no cal...
0: Clar,
1: evitar anar al ecoparc en aquests residus.
0: Clar, ja que tenim ahí el servei que podem anar al contenidor, no fa falta anar al ecoparc per a aquestes coses.
1: Exacte.
0: Ara parlarem d'aquests punts, però jo vull encara quedar-me en el tema de les coses que portem a l'ecoparc mòbil, en aquest cas. Clar, perquè moltes vegades, Carmina, no tot el que portem està, com diria, necessàriament trencat. Imagina, si arriba un moble, un llibre, un aparell que encara podria utilitzar-se, existeix alguna via de reutilització o tot entra directament en el circuit de tractament?
1: Has donat en el clau.
0: Veus?
1: Estem treballant per posar un sistema de reutilització. A hores d'ara no, encara no. Espere que en breu siga la presentació del projecte. I, sí que hi haurà un punt de que es puga, si tu creus que algú pot reutilitzar i vols que algú ho reutilitzi, podràs aportar-ho a aquest punt.
0: Val, perfecte. M'agrada que digues això, perquè és que són dubtes que moltes vegades saps que és un trasto a casa, no tinc lloc, no tinc puesto, me l'emporta a l'ecoparc, però és que està bé, podria reutilitzar-se,
1: sí,
0: no? Entonces, molt bé.
1: Exacte. Nosaltres el problema que tenim que una vegada entra dins de l'ecoparc i es registra el residu, no podem traure'l, és a dir, si vol alguna persona i veu que està bé, no pot endur-se'l. És un problema, però està així.
0: Val.
1: Està així en el... Aleshores, anem a evitar això en el que puguem. Tampoc podem, per exemple, un mòbil que tinga dades personals, no anem a fer-ho, no anem a poder agafar-lo. Però, no sé, un moble, una cadira, una taula, sí.
0: Val, perfecte. Mira, un dubte més. Anem a seguir el recorregut. Això ja ho hem preguntat alguna vegada, però torna a fer-ho. Una vegada que acaba la jornada de l'ecoparc mòbil, com es retiren els diferents materials? A quines instal·lacions van?
1: De normal no cal que s'acabi la jornada.
0: Ah.
1: Pot ser que tu vagis a l'ecoparc mòbil i estigui al camió recollint perquè la xica té ple perquè com és mòbil es va manejant. Igual
0: Clar.
1: Està dues horetes en un municipi i està dues horetes en un altre municipi.
0: Clar.
1: Aleshores, en aquest transcurs pot anar al camió i cuidar el que és l'ecoparc mòbil.
0: Val.
1: I el que se recolleix allí en els camions es porta a l'ecoparc fixe.
0: Val.
1: I es deposita.
0: Anem a la part dels punts, que vull tornar ahir. Ho has dit un poquet per damunt, però per a que quede clar. Els punts depenen només del número de visites o també del tipus i la quantitat de residu?
1: De tot, sí, del número de visites i del tipus i la quantitat de residus. Podem pensar que els residus que més contaminen són aquells que més punts van a donar-nos. Per exemple, una bateria no és una cosa que retires tots els dies.
0: Val.
1: Aleshores, i és molt contaminant, aleshores te donaran molts punts. L'oli de cuina possiblement el retirem més, jo per exemple no utilitze, però hi ha gent que sí que encara utilitza molt oli de cuina i aleshores també és molt contaminant i també dona molts punts. La roba, que és un... És un problemón que mos ve, o ja estem tinguent-lo. La roba hem de separar-la en els ecoparcs, no hem de tirar-la, aunque sigui un calcetín, no el tireu, per favor, a la fracció resta. Anem a l'ecoparc, vale? I també dona bastant punts. El que no dona quasi punts, per exemple, són els envasos, que ja hem parlat d'ells. Va. I no sé, les càpsules de cafè tampoc donen massa punts, perquè és un residu que es genera molt. I això.
0: Clar, que no és el mateix portar una botella de vidre que ja té contenidor al carrer, per exemple, que una bateria,
1: exacte,
0: no? O que l'oli d'oliva.
1: Exacte.
0: O molt bé, mira, el

0: passar l'Ecoparc i dones el teu DNI, ja automàticament es registra. Faltarà posar el teu correu electrònic, que si teniu algun problema podeu telefonar a l'oficina i els meus companys ho fan de seguida. Una vegada registrats, tu ahí pots entrar i pots veure les visites que has fet, el que has dut, els punts que s'ha generat. El que no pots veure és la bonificació, que aquests punts després repercuteixen en la teva taxa. Però sí, sí, el que has dut, les visites, si has anat a un ecoparc mòbil, si has sigut al fixe... Mm. Això. I això és una possibilitat per al web. I l'altra possibilitat, tenim una aplicació mòbil, que és el mateix que podeu consultar al web, és l'aplicació mòbil.
1: Val. Val, perfecte. I després, que això és el meu cas, ho dic ja personalment i particularment. Clar, jo visc de lloguer. Si jo dono el meu DNI, jo acumulo punts, però clar, la taxa no està al meu nom.
0: Exacte.
1: Això com va? Això com va?
0: Això com va? Com ho has explicat tu, la taxa no està al teu nom, aleshores els punts sí que es guarden en el teu DNI, però no, com la referència catastral no està al teu nom...
1: Sí.
0: Com que no es vincula. Aleshores, pots vincular-ho. Telefoneu a l'oficina també i podeu vincular-ho. Sempre que el propietari vos doni el seu DNI. Vos doni...
1: Sí. Que tinguem les dades del propietari, es cridar i podem vincular. Perquè és que si no, clar, és dir, no, jo estic molt bé, perquè, però clar, no me bonifica la taxa al final. No? Jo
0: exacte.
1: Crec que també és molt interessant, això. Doncs jo crec que ja ho tenim tot. Anem a recordar la direcció de la web, si et pareix, Carmina, perquè la gent entre si sí. té algun dubte i així que veja també els horaris, les rutes, etc. Compte'ns.
0: Mm-hmm. www.consorciresidus en plural .org.
1: Val. consorciresidus.org. I ahí ja podem bitxear, que diu aquell, i saber tot el que necessitem. Però cada 15 dies ja sabeu que teniu una cita així a Ràdio Ontinyent i a Ràdio Xàtiva amb el Consorci Residus Bessin. Carmina Calabuig, com sempre, moltíssimes gràcies i per haver estat amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
1: Doncs, company, Jordi, ja ho tenim. Una setmaneta més, esta secció en la que parlem de residus i de com també bonificar, que això també els dinerets i la butxaca ens afecta cada vegada més, com podem bonificar aquesta taxa al final de l'any. Que ens trobem de nou d'ací 15 dies, Jordi. Una abraçada a totes i tots els que esteu escoltant ara mateix, Oi Boroi, Xàtiva i Comarques. Adeu!

0: migdia, 39 minuts. Continuem en directe en este Hoy por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida, en el dijous 24 de setembre de 2026. I des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, la protagonista serà la nostra llengua, el valencià. Protagonista dins d'esta secció que hem anomenat Paraula Viva. Manolo Requena, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Miguel.
0: Com estàs, primer de tot? Com estàs?
1: Estic bé, un poc tocat d'una cama. Sí. Tinc ahí un trencament fibrilar, m'han dit, però estic així en un poc... Avui teletreballant, avui em tocava teletreballar,
0: bueno.
1: I connectar amb vosaltres des de casa.
0: Clar que sí, hi ha que cuidar-se. Sí, la tecnologia permet fer moltes coses avui en dia, Manolo, és el que té. Sí, és el que té. Bo, anem amb una nova edició de Paraula Viva, que és el que ens portes avui, Manolo. A on comencem?
1: Bé, comencem per l'agenda, que sempre és el més immediat i, a més, queda poc per a el que comentarem ara, i és que el proper diumenge, dia 27, celebra el Dia Internacional del Turisme.
0: Uh-huh.
1: I cada any el nostre ajuntament, en l'oficina de turisme, organitza alguna activitat. Enguany recomana moltíssim. El dissabte 26, a partir de les 6 de la vesprada, hi ha un itinerari històric per refugis subterranis. La veritat que és una oportunitat de conèixer unes construccions que Ontinyent, que en la Guerra Civil no va estar en primera línia, però va ser una ciutat dedicada a la fabricació de munició, de mantes, d'indumentària militar, de carrosseries, i per tant va estar molt a prop dels bombardejos i dels atacs. Uh-huh. Durant la Guerra Civil es van haver de construir una sèrie de refugis, dels quals se n'han recuperat alguns. I este dissabte podeu conèixer els refugis antiaèries, que diem, els refugis subterranis d'Ontinyent, a partir de les 6 de la vesprada.
0: Mira, pues és una bona oportunitat.
1: Una bona, molt bona. A més, us recomano. La veritat és que s'ha fet una recuperació d'unes estructures que estaven oblidades i tancades i mal fetes, i s'ha fet també una recuperació molt interessant. I de nit ja, a les 10:30 de la nit, es recomana dur llanterna, es farà una ruta nocturna pels portals, torres i muralles d'Ontinyent.
0: Ostres, que xulo.
1: Després de la recuperació tan magnífica que s'ha fet del monument per excel·lència d'Ontinyent, que no és un altre que el Pont Vell, i de les muralles, que està encara fent-se la recuperació, s'ofereix esta ruta nocturna per les muralles de la vila d'Ontinyent, que tenen un alt valor històric i patrimonial.
0: Que
1: són d'origen andalusí. Uh-huh. I són testimoni del caràcter defensiu de la població en temps pretèrits, evidentment. I podrem descobrir el seu traçat, les característiques, la nomenclatura de les diferents torreons, els accessos, els seus noms. Uh-huh. Per això és interessant en recuperar noms quan es parla de la Torre dels Arbellons o quan es parla del portal de Sant Roc, del portal de l'Àngel, etcètera, etcètera. Uh-huh. Tot això té una explicació que la gent que s'interessa pot. Les visites són guiades i gratuïtes, les places sí que són limitades.
0: Val.
1: I la inscripció al telèfon 291-60-90 o al correu de ontinyent@turistinfo.net. Ahí poden trobar la inscripció, si en queden encara places, perquè estem tan a prop que no sé com estarà.
0: Ja.
1: L'Ajuntament va recuperant puntualment totes aquestes visites i és una recomanació interessant. És el mateix que les visites al campanar, que quan apareguen de nou les promocionarem també així, perquè conèixer el nostre patrimoni és conèixer també la nostra llengua, perquè va aparellat el valencià amb tot això que podem trobar.
0: Les dues activitats m'agraden, però jo tinc molta gana de fer, perquè porto molt de temps dient que m'agradaria fer la dels refugis subterranis. I jo crec que esta, jo vaig a cridar i veuràs que no queden places, però jo crec que és molt interessant. És molt interessant les dues activitats per a celebrar o commemorar este Dia Mundial del Turisme. Ja tenim l'agenda, Manolo, què més?
1: Anem a parlar de paraules.
0: Ah, per favor.
1: Ja al començament del programa, ja estava escoltant-vos i heu parlat de, efectivament, el que li dius al teu fill, trapatroles.
0: Trapatroles,
1: veus? I hem trapatroles.
0: Trapatroles.
1: És la paraula que significa Una altra que també la gent diu que és atrotinat.
0: Exacte.
1: Signifiquen exactament el mateix. I relaciona directament que una de les paraules que havia pensat per avui i és arreuat, que és exactament el mateix.
0: En sèrio?
1: Arreuat, sí, sí, és una paraula, és un localisme d'ací, de la Vall d'Albaida, també. És una variant de la paraula arreu, però en una particularitat. Arreu, quan la utilitzem com a adverbi, per tot arreu, vol dir per qualsevol lloc.
0: Sí.
1: I no és ixe l'etimologia. Les paraules poden tindre, encara que l'ètim sembla molt a prop, l'ètim de l'adverbi arreu, al arreu, parlant de guariment, utensili, eina, per exemple, a les muntures,
0: sí,
1: se'ls posava els arreus, tot el que portaven per a objectes. I a partir d'ahí, sí, naix esta persona deixada, desordenada, que fa les coses sense cura,
0: arreuat,
1: i que en un sufix augmentatiu,
0: sí,
1: jo diria quasi despectiu, i se ot, valencià, el et sempre és diminutiu,
0: sí,
1: de xic xiquet, no? Des d'arreu, arreuat, fa este localisme tan bonic que
0: bo,
1: en esta secció sempre volem recuperar.
0: Que bo.
1: I que crec que suficient, parlant de les tres paraules, ja no cal parlar de cap més. Este és arreuat, trapatroles i atrotinat. Boniques per a recuperar-les i per a
0: conèixer la nostra. Sí, és que el trapatroles a mi m'agrada moltíssim, és de veres, que, i no és despectiu.
1: Quan l'he escoltat, sí, és una paraula que jo també, la gent gran era molt habituada. Este xiquet és un atrotinado, és un trapatroles. A més costa, trapatroles.
0: Trapatroles, exacte.
1: La locució,
0: sí. Però és molt bonica i sona molt bé. Sona molt, per a mi,
1: molt onomatopèdica, això vol dir, són paraules,
0: exacte,
1: que els sons fan que costen, però que les facen especialment boniques. Totes les paraules són boniques, perquè totes al darrere tenen un significat i volen dir alguna cosa, sigui d'una manera o d'una altra.
0: Doncs ja tenim les paraules d'avui. És el moment del refranyer. Quin refrany portes avui?
1: Havia pensat en deixar el refranyer per a després,
0: vale,
1: perquè es relacionarà directament en l'efemèride,
0: en
1: les tradicions i en la música.
0: Perfecte.
1: I anem al bloc de literatura. I avui sí que portava una recomanació.
0: Molt bé.
1: I si em poses una miqueta de música, llig, sí, un fragment i després vos comento.
0: Això t'ho poso jo enseguida. Espera, dona'm un minut. No, dona'm dos segons. Dona'm dos segons. Un minut no. Un minut en ràdio és una barbaritat. Però dona'm dos segons que jo te poso la música, una musiqueta bonica. Anem a crear un clima que es diu en la ràdio i que es diu en els mitjans de comunicació. I estic fent temps per a arribar a la sintonia, eh? No creguis tu que això és així. Anem allà, vinga.
1: Bueno, comença. El dia que va arribar la notícia a l'heretat de Cal Fondet, Àngela tenia 7 anys. Com tots els capvespres de bon estar, la menuda havia grimpat per la soca rabassuda de l'arbre portentós que creixia solitari a un tir de pedra del mas. Una vella carrasca destacada enmig d'una folla plantada de vinyes. Encamallada sobre el cimal més gros, la petita Àngela s'imaginava cavalcant sobre un drac volador, a lloms del qual ascendia fins a tocar els núvols, i després baixava vertiginosament per un vol rasant per sobre dels bancals, tan a prop que podia collir raïms dels ceps. Quan l'horitzó començava a engolir-se el sol, es va ajupir a recer del brancam que l'embolcallava, esperant, ansiosa, el pare, que com un aguiló espera el regrés de l'àguila que l'empapussarà. En veure'l arribar pel camí, aixecar el muscle i la corbella a la faixa, va repetir el mateix joc de cada dia. Hola, pare, sóc jo. A que no em veus? I com de costum el pare li hauria d'haver seguit el joc contestant-li. A on està la xicoteta de casa? La meua xiqueta bonica dels pirris, que no la veig? I després l'hauria baixada de l'arbre, alçant dels braços i prenent-la de la cintura. I ella s'hauria sentit feliç, suspesa sobre aquells braons de llaurador que la feien volar, i de la seva mà hauria entrat a casa on la mare tindria la taula parada.
0: Què és el que acabem d'escoltar?
1: Acabem d'escoltar el començament d'una novel·la nostra, molt nostra, que es va publicar fa dos anys i que jo recomano moltíssim la seva lectura. Mm-hmm. Estic parlant de Els Corcs, d'Enric Abad i Lluch. Enric ha treballat una història preciosa que narra la vida d'esta xiqueta d'Àngela, una jove que creix en una família humil, en l'entorn rural de Fontanars dels Alforins durant la primera meitat del segle XX, i que des de menuda viu una societat marcada per les desigualtats, per les limitacions que patien especialment les dones. A partir d'ahir construiria una història que transcorre en un període de grans canvis socials i polítics, com la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura... Uh-huh. I així la novel·la combina la vida personal d'Àngela amb els esdeveniments històrics del seu entorn i la seva lluita per superar dificultats. Però he llegit el començament perquè sí. Jo... Una pàgina que inclou rabassuda, tir de pedra, encamallada, braons... a recer, està dient-me molt a mi, jo crec que és de formació professional.
0: No, però jo t'anava a preguntar, jo t'anava a dir, quin valencià, saps?
1: Preciós, és un valencià preciós, recuperat, i és una de les finalitats, no? Que no només escriure i contar una història preciosa, vos agradarà moltíssim a tot aquell que la llitja, sinó gaudir-ne del llenguatge, de les paraules i de retrobar-te en paraules que feia temps que jo no escoltava. Jo, en la presentació que vam poder fer en l'escola d'adults, en l'EPA Sant Carles, vam parlar sobre tot això. Jo li vaig destacar el treball de llengua, no?
0: De recuperació, no? De paraules que ja no...
1: Sí, sí, de recuperació i de posar al dia totes les tres expressions i saber utilitzar-les, evidentment. És una preciositat. Els Corcs, Enric Abad i Lluch, en Edicions 96. És una novel·la de l'any 24 que jo recomano moltíssim.
0: Doncs anotem esta novel·la. Anem a l'efemèride, vinga, va.
1: Bé, ja anem a l'efemèride, que enllaçarem en el refrany. I l'efemèride que vull destacar, és difícil coincidir en el dia que estem, no?
0: Sí, és complicat.
1: Però el dia 28 de setembre es produirà una data especial per als valencians que la gent no coneix. I aquest dia és quan la ciutat de València va capitular davant de Jaume I. No és el 9 d'octubre. La festa nacional és el 9 d'octubre, el nostre dia és el 9 d'octubre, perquè el rei va fer l'entrada solemne amb tota la cancelleria reial, amb la seva dona, a la ciutat de València. Però això és producte que el 28 de setembre de 1238... el Ben Sayan, el rei de la taifa de València, de Valencilla, com la sintonia, rendeix la ciutat i és quan es fa hissar la senyera, que en un moment majestuós que es conta la crònica de Jaume I, el rei plorarà en veure-la sobre la torre del que avui seria una de les torres de València. Mm-hmm. I aquest dia de 1238 es va signar una treva de 7 anys, però una treva molt curiosa, perquè els musulmans no va ser expulsats, qui va voler tenia temps per poder arreplegar i per poder refer un poc el que volia endur-se, però qui no va poder acollir-se al que es dia la protecció reial, i per tant una altra mostra, com parlàvem la setmana passada, no, de convivència que el rei va saber aprofitar. Era un gran polític en l'època, Jaume I, i sabia que la gent d'allí treballava, vivia, i això feia que València fora el nucli, no? I la capital. I mireu que això passa curiosament la vespre de Sant Miquel.
0: Sant
1: Miquel és el 29.
0: Això
1: ahir tenim el príncep dels Àngels, que sempre vestit de militar i amb una espasa, serà un dels sants importantíssims en el calendari, el calendari valencià. Estem molt a prop, és qui avança la gran festa que ve al gener, de la qual parlarem, que és Sant Antoni.
0: Sí.
1: I ahir tenim el refrany, no? I diu, pluja per Sant Miquel, tres dies endavant, tres dies endarrere, mai no es queda al cel. I també un altre que li agradarà al nostre meteoròleg, que diu, tota la pluja perduda per Sant Miquel és vinguda. I parlant de llengua, vull parlar d'aquest per Sant Miquel. Només les festes grans s'expressen amb la preposició per al llarg del calendari de l'any.
0: Ah, sí?
1: Per Nadal, per Pasqua, per Sant Miquel. Quan es troben aquest tipus d'expressions en el refrany o en les expressions, sí, és perquè hi ha una data molt important. Ese per Nadal, un pas de pardal. S'utilitza moltíssim. Ostres, per al refranyer i per a les expressions. Clar, és molt curiós.
0: El per, en aquest cas, és per donar-li grandiositat o perquè és una...
1: No, perquè no és en, no és la traducció.
0: Clar,
1: que fem.
0: Clar,
1: per a les festes s'ha d'utilitzar per. De la mateixa manera que ve per al dia, no? De matí, de migdia, sí, de nit. És la preposició adequada, però bé, no farem un curs.
0: No,
1: això, la gent que vinga als cursos de València...
0: Ahí está.
1: Però sí, és important, perquè
0: molt, sí,
1: jo sempre li digue al meu alumnat que corregir una coseta cada dia fa que tu,
0: clar,
1: i sobretot si és en la llengua que estem utilitzant ara, que és la parlada,
0: clar,
1: és la parla, no? És la llengua oral. Corregir la llengua oral és importantíssim, perquè corregida l'oralitat es corregeix la manera de pensar i evidentment la manera d'escriure, que són les altres competències que tenim lingüístiques.
0: I per això tenim aquesta secció.
1: I per què Sant Miquel és tan important? Doncs entrem un poc en les tradicions, no?
0: Sí.
1: És el sant que representa, és l'àngel que representa la protecció, la justícia i la defensa davant del mal, i a partir d'ahir es converteix en el sant protector. Poca broma que la torre més important de la catedral de València, quan s'alça entre el segle XIV i el segle XV, dura el nom de la campana més important, que és el Micalet. I ahí, sí, tenim el Micalet de València, perquè Sant Miquel és una festivitat tradicional i molt present del calendari valencià. Té una llarguíssima tradició de festes en alguns pobles, Llíria, i en alguns pobles,
0: sí,
1: és patró. Té una ermita preciosa gòtica.
0: Jo recordo pujar de xicotet. Jo recordo pujar de xicotet a l'ermita de Sant Miquel en Llíria. Això era una tradició familiar. Jo soc de Manises, però anàvem a Sant Miquel de Llíria tots els 29.
1: I ara que s'ha restaurat i s'ha recuperat, és una preciositat. L'ermita és una preciositat.
0: Sí,
1: i a més, es marca el calendari. Marca el començament de la tardor, i marca el calendari agrícola, i marca el calendari de ramats. Era la data perquè els ramats que havien passat l'estiu en la part d'alta, la muntanya, baixaren a la part baixa perquè ja anunciava en teoria el fred, si és que algun dia en torna a fer.
0: Sí.
1: I a partir d'ahir, la campana més important d'eixa torre de València es va consagrar a Sant Miquel, i la torre completa és el Miquelet.
0: Si és que els Miquels,
1: i per això la música
0: Miquels...
1: acabarem d'una manera distinta avui.
0: Ah, mira, va. De quina manera acabem?
1: Pues t'he proposat que sonara dels Pavesos de Joan Moleón el Micalet de la Seu. Una cançó folclòrica, però amb uns tocs d'humor i d'irreverència que expressen molt bé el caràcter valencià, no? I que en dues estrofes molt curtes conta què li ha passat al Micalet de València, i jo crec que és una bona manera i molt entretinguda i divertida d'acabar.
0: Doncs l'escoltarem en uns segons, si en ella arribarem a les 2 del migdia, i fins així esta nova edició de Paraula Viva a Ràdio Ontinyenser, a l'Oi por Oi, que cada setmana porta el nostre benvolgut Manolo Requena. Manolo, primer, cuida't molt ixa cama,
1: sí,
0: teletreballa tot el que tinguis que teletreballar, i la setmana que ve ens tornem a trobar així a la ràdio parlant de la nostra llengua i parlant del valencià. Cuida't molt, una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies. A veure si ja puc estar allà a l'estudi.
0: Vinga, gràcies. Adeu, Manolo.
1: Adeu.
0: Sona el Micalet de la Seu. Arribem a les 2. Això era hora 14. Després, l'hora 14 en Tinyent Vall d'Albaida. Nosaltres tornem demà. Sigueu bones persones.

0: període 2026-2030, amb l'aprovació dels plecs que regiran la licitació. El ple haurà d'abordar igualment l'aprovació del Compte General de l'exercici 2025.
1: En l'apartat de mocions, el grup municipal socialista presenta una proposta en defensa de l'escola pública, la confiança en el professorat i una educació en valors democràtics. Els socialistes també plantegen una moció per a la formalització d'un pla integral per al barri del Llombo.
0: Per la seva banda, Vox porta al ple una moció relacionada amb la sobirania espanyola i la situació de Ceuta. El Partit Popular presenta una moció de suport a la ciutat autònoma de Ceuta i una altra per plantejar el trasllat del Saló de Plens de l'Ajuntament a l'antic edifici del Banc de València.
1: Compromís per Ontinyent també planteja, finalment, una moció per reclamar la dotació d'una unitat fixa de prevenció del càncer de mamà a l'Hospital d'Ontinyent. I en la part d'activitat de control, a més de la renúncia d'Òscar Borrell a la dedicació exclusiva, es donarà compte dels decrets, disculpen, d'alcaldia i dels acords de les juntes de govern local.
0: També es comunicarà al ple la resolució relativa a les línies fonamentals consolidades del pressupost municipal per a l'exercici 2027. I, finalment, la corporació coneixerà l'estat d'execució dels ingressos, les despeses, la tresoreria municipal i el deute corresponent també al segon trimestre de l'any.
1: Recorden un esdeveniment que tindrà lloc en el Saló de Plens a les 7 de la vesprada. Més qüestions a nivell local. L'Ajuntament ha presentat a les famílies usuàries del Centre Ocupacional Municipal José Antonio Bodoque el projecte d'ampliació i reforma de les instal·lacions. L'actuació permetrà guanyar uns 300 metres quadrats amb una inversió de 600.000 euros, finançada per la Diputació de València.
0: El projecte preveu noves aules, tallers, zones de treball, espais per al personal, una sala d'usos múltiples, més emmagatzematge i serveis adaptats. Les obres tindran una duració estimada de 10 mesos. Escoltem a Tere Vilaplana, directora del centre.
2: Entonces, después de fer un pla de totes les necessitats que teníem, va ser com va anar sorgint tot aquest projecte. Crec que serà pues, molt xulo, que es quedarà molt bé i que cobrirà tot el que avui necessitem.
1: Durant el treball, les persones usuàries es traslladaran temporalment a l'edifici de la UNED, que serà adaptat per acollir els tallers.
0: L'Ajuntament preveu que les obres puguin començar durant el primer trimestre de 2027, una vegada es completen els tràmits amb la Generalitat i la contractació de l'obra. Jorge Rodríguez és l'alcalde d'Ontinyent.
3: Sobre tot es tracta de que els usuaris i usuàries puguin estar millor així, puguin estar amb major comoditat i puguin estar lo millor atesos que es puga. Jo crec que això és l'objectiu en el que treballem pues, tots. I bueno, pues, ara ens queda pues, pegar aquestes últimes passes, tenim el finançament, tenim el projecte, ens queda l'autorització i la contractació.
0: Tota la informació la tenen disponible al web de Radio Ontinyent.
1: La Casa Sant Àngel de l'Olleria ha acollit avui la jornada inaugural de la nova edició de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026, una iniciativa impulsada pels ajuntaments de l'Olleria, Bocairent i Ontinyent, amb la coordinació de Coeval, per abordar els reptes que afronta actualment el teixit industrial.
0: La trobada ha reunit representants municipals, empreses i entitats empresarials de la comarca i ha posat el focus en la transformació i modernització dels espais industrials, així com en la capacitat de les empreses per adaptar-se als nous canvis. Ramon Vidal és l'alcalde de l'Olleria.
4: Jo crec que l'empresariat de la nostra comarca ha sabut adaptar-se a les circumstàncies, ha sabut canviar del teixit, el teixit industrial, i això és el que necessitem fer, no? Adaptar-nos a les noves circumstàncies, perquè adaptar-nos vol dir avançar-nos a aquests canvis, a aquestes adaptacions.
0: En la inauguració, els presidents han coincidit en la importància de cooperació entre municipis i empreses per reforçar la indústria de la Vall d'Albaida. Xavi Molina és l'alcalde de Bocairent.
5: Fem dins de l'àmbit també municipal tres municipis que som diferents en molts aspectes, encara que també els vincles són estrets, no? Ho som evidentment per població, nosaltres som els més menuts dels tres, ho som també, i crec que això li afeix valor políticament, és a dir, la conformació política de cada ajuntament és diferent, però no per això deixem de treballar i no per això deixem de treballar tan a gust.
1: Durant la jornada també s'ha analitzat el paper de les entitats de gestió i modernització en la transformació dels polígons industrials a qüestions com la millora dels serveis, la digitalització, la sostenibilitat i la capacitat d'atraure noves empreses i inversions. Natàlia Anguís és la regidora de promoció econòmica d'Ontinyent.
6: Crec que hem aconseguit diversificar la nostra empresa, la nostra indústria i sobretot no sols mantindre aquesta part empresarial dedicada o destinada al tèxtil, que com vos dic és el nostre motor productiu, sinó també ser una ciutat comercial i ser una ciutat universitària.
0: L'Aliança continuarà el pròxim 1 d'octubre a Ontinyent amb una jornada centrada en la capacitat d'adaptació de les empreses davant dels canvis econòmics, tecnològics i geopolítics. El programa es tancarà el 15 d'octubre a Bocairent.
1: 2:26.

Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobrixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en findi.gda.es.

0: tots els escollits per a aquest reconeixement. A veure, a totes les persones que han estat triades per al mateix. Totes les entrevistes al mateix les tenen disponibles a web de Ràdio Ontinyent. També la de la pròpia Sofia Rodríguez. I destacarem això, perquè està sent un any històric per a ella. Aquestes són les seues paraules.
1: Diria que és l'any que més premis no he rebut i just pues, este premi el vaig saber ahir també, quan vaig ir també a la llum, pues, unes horetes antes, no? I la veritat que supercontenta de rebre este premi. Sempre l'havia vist, no? Durant molts anys ja el seguia i la veritat que no m'ho esperava.
0: És que l'any és de crack total. De crack total. Li donen l'enhorabona, anem a reiterar-ho sempre. Bueno, ja saben que avui és el tercer dia d'entrenaments de l'Ontinyent 1931. També ha realitzat el seu entrenament a la Geneta. De cara a un cap de setmana important per als nostres. Han dos juguen a casa, eh? Recorden que dissabte, segons Federació, jugarà la Geneta al Regit davant l'Hércules B. I, per altra banda, l'Ontinyent 1931 ha confirmat el seu horari diumenge 6 de la vesprada davant el Bunyol en un partit que té una pinta espectacular també. A Trenet, al Cures B, Ontinyent 1931, Bunyol. Grans partits. Demà serà jornada de previs i ja us contarem quina és l'actualitat en aquest sentit. Per altra banda, també del poliesportiu, el trinquet del poliesportiu municipal d'Ontinyent acollirà este diumenge a les 11:15 la primera partida de la temporada de pilota a la ciutat. Serà de la Copa Caixa Popular Pro U de Raspall amb l'equip local, ja recorden, d'Ivan i Brisca, davant la parella de Castelló formada per Vicent i CB. La partida serà retransmesa en directe per A Punt. I al nostre web, al web de Ràdio Ontinyent, tenen les declaracions prèvies, tant després de la victòria d'Ivan en la passada partida, com el que ve al llarg d'aquest diumenge. Animem a tothom a baixar al trinquet per a gaudir d'una partida de pilota amb, recorden, el campió de l'individual de Raspall, amb Ivan Esparza, que és ontinyentí, i cal donar-li el nostre suport. Per altra banda, l'Ontinyent Club de Bàsquet celebra aquest dissabte l'edició número 28 del torneig Esteban Albert al pavelló Fernando Rubio. La jornada començarà a les 5 de la vesprada en partits de les categories de base davant el Banyeres i el Patronato Bocairent. A les 6:15 continuaran els partits i posteriorment l'Eset Ontinyent disputarà davant el Tavernes Blanques l'últim amistós de pretemporada abans de l'inici de la tercera FEB, una vesprada dedicada al bàsquet i també, com no, al retrobament de la família del Club Ontinyentí. La major de les sorts, per al conjunt dirigit per Carles Boneta. Per altra banda, ja pel que ve de cara al cap de setmana, també volem destacar que este dissabte tindrà lloc el Cross de Sant Rafel, amb les categories infantils a partir de les 4:15 de la vesprada i la cursa absoluta a les 6. Diumenge se celebrarà la 7a edició del Benicatrail. Avui tanquen les inscripcions. I també hi haurà una nova cita solidària a la Vall d'Albaida amb el Run Càncer. Castelló de Rugat acollirà una marxa no competitiva de 4 quilòmetres contra el càncer amb eixida a les 9:30 del matí des de la Casa de la Cultura. Les inscripcions encara estan obertes per participar en esta prova solidària. Bueno, què anem a fer avui al nostre ser deportiu Ontinyent la Vall d'Albaida? Bueno, tenim 35 minuts per davant per a contar-los l'actualitat de l'Ontibàsquet 3x3. Anem a parlar tant de la partida de pilota com el cross de Sant Rafel saludant al regidor d'esports de l'Ajuntament d'Ontinyent. Anem a parlar amb Ferran Gandia. També anem a posar el foc en el món del futbol sala i de segur que tindrem espai per a altres temes d'allò més que interessants. Ara el que anem a fer va ser agafar aire i ja saludar a Rafa Micó, el president de l'Ontibàsquet 3x3.
2: Torna l'Aliança de Ciutats Industrials, una col·laboració público-privada per a reforçar el teixit industrial de la Vall d'Albaida. Una edició més, Ontinyent, Lolleria i Bocairent demostren que cooperar és la millor eina per a consolidar la indústria com a motor econòmic i d'ocupació del territori. Enguany, parlem d'adaptació al canvi. Dijous 1 d'octubre, al Museu Tèxtil d'Ontinyent. Consulteu el programa Inscripcions a ciutatsindustrials.es.
3: Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego.
4: En media hora los resultados, las noticias, los sonidos del día y las opiniones que importan, la de los oyentes y la mía también.
3: Hora 25 Deportes a las 8:30 en la SER. SER Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
0: I com us contava abans, la primera parada d'estes deportivos d'aquesta jornada de dijous va al món del bàsquet 3x3, perquè Ontinyento ja està preparada per a una nova temporada d'aquest esport de la mà d'Ontibàsquet 3x3, que presentarà avui la cinquena edició de la

0: seva competició. Serà a les 7 i mitja de la vesprada a la sala de premsa del Poliesportiu Municipal. La nova temporada comptarà amb 16 equips i 7 grans esdeveniments, entre ells la Lliga, la Supercopa, el Playoff, la Copa i l'All-Star. A més, continuarà la Lliga Femenina 3x3, que arriba a la seva segona edició. Durant la presentació es donarà a conèixer el calendari complet i les principals novetats d'una competició que va néixer amb caràcter pionera a Espanya i que afronta ja la seva cinquena temporada. Clar, cal parlar d'això. Al parlar de l'equip a nivell nacional i de com estan les coses a hores d'ara en l'Ontibàsquet 3x3, saludant el seu president, a Rafa Micó. Rafa, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Tomàs. Pues molt bé, la veritat.
0: Encantat de tornar-te a saludar. Quant de temps, eh?
1: Igualment.
0: Com anar l'estiu? Sí, sí,
1: sí. Molt bé, molt bé. La veritat és que sense parar, ja saps que nosaltres no sabem fer altra cosa.
0: Ja.
1: Però bueno, la veritat és que molt bé i ara ja la marxa normal.
0: Ens alegrem. Bueno, l'estiu tranquil, no? Perquè fa el bàsquet 3x3. Heu descansat un poc.
1: Sí, nosaltres hi ha molts equips que sorgeixen, no? De l'estiu, gent que es deixa el 5x5 i que a estiu, que hi ha moltes competicions de 3x3 d'estiu, pues sí que la juguen i tal, i perquè el 3x3 no para durant tot l'any, però és de veres que nosaltres ho tenim plantejat que fer una temporada i sobre finals de juliol ja fem un paronet, perquè si no el cap també explotaria un poc.
0: Totalment. Bueno, lo d'avui és com el tre d'eixida, no? El que és la vostra temporada. Ja a tots els nivells podem arribar a dir, Rafa.
1: Així és la presentació d'aquesta quinta edició. Mm. I la veritat és que, pues, bueno, molt orgullosos del que podem presentar i sobretot aquest any rècord. De fet, ahir per la nit es va presentar un altre equip de xiques. I vamos, la veritat és que este any superbé i moltes ganes de fer la presentació.
0: M'has dit que és un any rècord, per què?
1: Sí, perquè l'any passat va ser la temporada passada va ser la primera que fem de xiques, sí. La Lliga Femenina, i clar, aquest any, juntant les dues, són 17 equips els que van a formar aquesta Lliga de 3x3. És algo que a nivell de 3x3 no pots trobar a Espanya.
0: No, és inviable, sincerament. És que de 7 equips, juntant dos lligues, clar, està, però ostres, que està molt bé també el fet de que sumem un equip en més a la Lliga Femenina, aquesta segona edició, és a dir, que anem donant petjades a poc, però que són, com no, importants de cara a lo que és esta pròxima temporada. A veure, pel que fa la presentació, jo tampoc vull fer spoiler, perquè la gent baixa a la sala de premsa del pavelló i puga escoltar i puga conèixer quins van a ser els detalls, com no, però pel que sabem, va ser un any que també va tenir aquesta continuïtat pel que fa als esdeveniments extraordinaris dins de la Lliga, parlar de l'All-Star, de la Supercopa, de la Copa, de lo que són els play-offs, és a dir, que aquesta continuïtat va estar present en tot moment dins de lo que va ser esta temporada, aquestes lligues tant d'estiu com d'hivern que anem a tindre dins del propi club, no?
1: Així és, lo que és la base de la nostra lliga, que és, com bé has dit, tots aquests esdeveniments van a continuar. Sí que és de veres que podem avançar, que anem a tindre un esdeveniment un poc atractiu per a la gent i per a la gent sobretot que no és de 3x3. Aquesta sorpresa, com deies, no? La presentarem en la sala de premsa, però sí, és un esdeveniment més que sumarà a tots els altres, sí. I com no, pues això, cada dijous poder viure el 3x3 i aquest hivern serà en el poliesportiu,
0: sí.
1: I la d'estiu, pues, com sempre, en el Pere Arena, que diguem nosaltres.
0: Exacte. Bueno, de l'equip nacional, que es pots contar a hores de la Rafa, quina és la principal actualitat que tenim?
1: Pues la veritat és que van començar a mitjà de setembre a entrenar amb els companys,
0: sí.
1: I bueno, noves cares, estem provant a gent, estem fent també un equip, és una de les novetats que també contarem avui, és que de la Lliga estem agafant jugadors i jugadores que van a formar equips per a poder jugar la Lliga Valenciana, mm. I, bueno, és com una ajuda, no?, per a un premi per a aquesta gent que aposta per la lliga local, comarcal, que tenim nosaltres, un premi per a que puguem disputar la Lliga Valenciana. I l'equip nacional, pues, bueno, preparant-se tot. L'altre dia vam estar en Vivol Center, en Manises, fent sparring amb ells, i per ara, pues, molt bé, amb moltes ganes de poder començar a competir.
0: Ens alegra molt, la veritat. És una gran idea, és una gran sensació, la veritat, el fet de que pues, continuem a poc tirant avant i duguem a terme aquests tipus d'esdeveniments. No em deixes res, veritat, Rafa? Alguna coleta que vulguis comentar abans d'acomiadar-nos?
1: Bueno, tenim de tot.
0: Bueno, és que jo tenia clar que ho teniu segur.
1: Sí, tenim la parada, bueno, l'inici, no?, diguem, de les competicions, que és la de Sant Rafael, que la fem amb els xiquets de l'acadèmia. També m'han convidat a equips de l'Ontinyent Club de Bàsquet, també de Olleria, també vindran. I bueno, és la parada més que res perquè disputaran a nivell de sènior les xiques de la lliga femenina i després els xiquets de l'acadèmia. L'acadèmia, com deia, pues, no para, ja han començat tot setembre i en octubre comencem totes les escolars i el circuit escolar. Per tant, pues, bueno, n'hi ha un poc de tot.
0: Sí, n'hi ha un poc de tot. Va de bo, com es sol dir.
1: Va de bo.
0: No, Rafa, com sempre, un plaer xerrar amb tu i, com no, la major de les sorts per a tot el que resta de temporada i que vagi superbé la presentació d'avui. Recorde, 7:30 a la vesprada, a la sala de premsa del pavelló, d'on tinguem moltíssimes gràcies, Rafa. Una forta abraçada.
1: Igualment, y muchas gracias por estar ahí, como siempre.
2: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent, ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
3: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena SER. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena SER seleccionando Radio Ontinyent y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés. SER Deportivos Ontinyent La Baida Albaida. Tomás Marín.
0: I del bàsquet passem al futbol sala. Parlem de l'Olleria a la Vall d'Albaida. Pel que fa al primer equip, us conte que en el grup 14 de la tercera divisió de futbol sala en la primera jornada van caure 3-4 davant el Navarti. Per altra banda, fora de casa, fa dues setmanes, l'Olleria a la Vall d'Albaida va caure 1-0 front al Castillo de Requena. I el passat cap de setmana va aconseguir la primera victòria de la temporada per 4-3 al pavelló poliesportiu de la Solana davant el Pujol. A hores d'ara, l'Olleria a la Vall d'Albaida ocupa la posició número 13 de la classificació amb 3 punts. No ha estat l'inici de temporada somniat, però clar està que aquesta victòria davant el Pujol no es té que donar-nos així impuls davant la pròxima jornada en la que es toca jugar davant el Mislata, que és líder amb 2 victòries i un empat. Saludem ja al nostre ser deportiu Sontinyent la Vall d'Albaida, el president de l'Olleria a la Vall d'Albaida, Manolo Martínez. Hola, Manolo, què tal? Molt bona vesprada.
4: Molt bé, així estem. De setembre.
0: De setembre, ahí estàs tu. I... Estem tots igual, no ho anem a negar. Manolo, com van les coses? Bueno, després d'aquestes primeres tres jornades, què balanç podem fer?
4: Bueno, han canviat l'entrenador a les tres setmanes, pues ha hagut algun conflicte per ahí i han tingut que l'entrenador ha presentat la dimissió i ja està, i ara... Busquem, tinguem el segon entrenador, Alfredo, que és de la casa, i intentarem buscar algú dins de les possibilitats que tinguem i anem allà. Tinguem bon equip, no tinguem un porter de primera línia, un xic que a l'estar casat en Benigani s'ha deixat la primera divisió de futbol sala i juga en guany amb nosaltres. I teníem un altre també de segon divisió, però per problemes... familiars i d'enfermetats i això, pues ha tingut que tornar-se en el seu poble. Ostres. I ja no juguen nosaltres. És un hàndicap important, però intentarem buscar també un entrenador i algun jugador que marque diferències com el que teníem. Però, en fi, bé, no, la lliga ha començat ara. Hem perdut 2 partits per un gol que mira, han tingut 30.000 ocasions i no les han fet, i en futbol sala el que més gols marca és el que guanya. Sí. I han tingut ixe, el tema este.
0: Totalment, totalment. Però bueno, i aquest treball com es porta per la part de la directiva? Com és aquest treball de buscar pues, reemplaços i també com no entrenar?
4: Bé, vamos, això personalment m'encarregué jo, tant d'una manera que d'una altra, pues, m'han contactat en 5 o 6 entrenadors, inclús entrenadors de segon divisió, i pues, estem en ello. Jo esperen, antes de que s'acabi el mes, tancar el ja que em queden 7 o 8 dies un entrenador i entonces ja pues, veurem, valorarem.
0: No és tan de bo, tan de bo.
4: Però bé, i un jugador també. L'entrenador que tanquem supon que podrà buscar un jugador de la seva confiança i de nivell per fitxar algo que no millora el que tinguem. Per això tinguem el juvenil, que és un gran juvenil el que tinguem, i han de tirar-me a la cantera perquè seguisca el lema que tinguem, que és que la meitat siguen del poble, és que juguen en el primer equip de tercera divisió.
0: Bueno, Manolo, pel que fa al nivell de la Lliga, com l'has vist en aquestes tres primeres jornades? Com ho veus de cara a aquests objectius que vam plantejar a principi de temporada?
4: A veure, la Lliga enguany serà competitiva, tinguem en compte que el Players de Castelló, que avui és Bisontes, ha baixat de segon B a tercera divisió. Esto ha sigut un equip tota la vida, un club exemplar en primera divisió, campions de Lliga inclús, i estan ahí. Claro, ahí ja tinguem 8 o 10 equipos que estan més o menys igualats i estaran tots dalt. Entonces, pues n'hi ha que pelear els gols i n'hi ha que pelear en la pista perquè es puga guanyar una setmana darrere l'altra. Jo crec que anem a aconseguir-ho i crec que nosaltres dins de 5 o 6 primers llocs anem a estar a final de temporada, que és el que sempre han fet i el que els objectius que tinguem. Nosaltres no tinguem d'en principi objectiu de pujar de categoria perquè això ens canvia un poc l'estructura i com vulguem seguir mantenint l'estructura que tinguem, doncs han d'estar ahí.
0: Totalment, totalment.
4: Però sí, filosofia... molta competitivitat n'hi haurà enguany.
0: Si la filosofia no continua, doncs estem condemnats, la veritat, perquè és el més important, crec jo dins d'un club esportiu, ja siga de futbol sala, de bàsquet o de qualsevol tipus d'esport. Sense la filosofia i sense les arrels d'un club no anem a arribar a absolutament res. Jo vull preguntar-te també per les arrels de l'estructura esportiva, és a dir, per la cantera, per la pedrera. Com estan les coses a hores d'ara? Desconec si s'ha començat ja la temporada, si no s'ha començat, com va tot per allí, Manolo?
4: Bueno, enguany tinguem dos novetats importants.
0: Val.
4: En primer lloc, tinguem ja un equip femení, les xiques ja entren dins de l'estructura del Club de l'Olleria, i es comencem la Lliga, l'únic que es comença a dir ha sigut el juvenil va pujar de categoria a primera, estem en segon, estem en primera, i tinguem un gran juvenil, el problema serà l'any que ve, que acabarà, i però és igual, enguany han tingut que deixar de fer el filial, el que tenim en segon regional, sí, perquè no teníem gent pa tindre-lo, i el tindrem l'any que ve, com acaben 6 jugadors del juvenil, que puguem repescar-los pel primer equip, però en base del filial. I algun mes que trobem per ahir, que enguany ha tingut que anar-se'n fora, pues farem un filial. Tinguem les xiques duiem 3 anys intentant fer-lo, i al final enguany ho han aconseguit. Tinguem un grup de xiques que van a competir, serà la primera volta. Sabem que el primer any té que ser dur, però n'hi ha que has començat per algun puesto i has comencem enguany. Cadetes infantils es comencen esta setmana, este cap de setmana, i després una altra novetat és que tinguem querubins, ne tinguem un equip de querubins, però ells no competeixen, encara no n'hi ha Lliga Federal, però els prebenjamins sí que competeixen i enguany tinguem un altre equip de prebenjamí que anirà a competir en la Federació Valenciana de Futbol Sala.
0: Estàs que bé.
4: I Per això acabem en maig, es comencem ara, acabem en maig, i també tinguem en les dos col·legis públics d'Olleria, tant en Isabela Catòlica com en Sánchez Guarner, després del pont del 9 d'octubre, es comencem les classes allí de futbol sala, les en hores d'estes que fan extraescolars, i es començarem tant en un col·legi com en l'altre, i tindrem ja una lligueta entre ells i ja tindrem 120 xiquets, entre 100 i 120 xiquets. Tots els divendres de vespre donem classes extraescolars en competició.
0: Però la veritat és que són números i equips pues, que, sincerament, pues, fan veure el futur del club amb esperança. I crec que això és molt important i necessari per a un club com és el vostre, l'Olleria a la Vall d'Albaida. Manolo, com sempre, és un plaer xerrar amb tu. Molta sort per al partit davant el Mislata i, com no, per a aquests debuts dels equips de la Pedrera de l'Olleria a la Vall d'Albaida. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a Ser Deportivos.
4: A vosaltres per donar-nos espai per poder explicar un poquet el que pretenguem i el que vulguem fer.
5: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
6: I a les 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
7: Ser Deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Recta final del nostre Ser Deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida. I, bueno, com és dijous, ja estic... Estem centrant-nos, no?, en el cap de setmana i tots els esdeveniments que tenim. Bueno, és un cap de setmana especial per a Ontinyent i per a dos esports en concret, encara que podem globalitzar i dir que l'esport d'Ontinyent està enhorabona pels dos esdeveniments que tenim. Dissabte, Clos de Sant Rafel. A veure, és una cita especial, és una cita importantíssima, recorden, importantíssima, perquè és l'edició número 47, que no és poca cosa, eh? 4:15 de la vesprada és l'eixida dels infantils, a les 6 de la vesprada ja serà la cursa absoluta. Vull recordar-los també que este diumenge tenim partida al Trinquet d'Ontinyent. Recorden que és un dia molt especial per al Bodi Ivan Esparza, perquè jugarà a casa, a més representant de l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, juntament amb Brisca, davant una parella que també és una de, podem dir, dels cocos, no?, de la competició de la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, que és l'equip de Castelló format per Vicent i Sebe. Bueno, parlarem d'això i d'altres qüestions, faltaria més. Però ja tenim a l'altra costa del telèfon al regidor d'Esport de l'Ajuntament d'Ontinyent, que és Ferran Gandia. Ferran, què tal? Molt bona vesprada.
8: Molt bona vesprada, Tomàs. Així estem ja liats, com tu dius. Ens espera un cap de setmana... bueno, a tope d'esports. I tu n'has nomenat dos proves, però és que realment n'hi ha cinc, entre dissabte i diumenge, de cinc esports diferents.
0: Tira avant.
8: I va ser molt intens, molt intens.
0: Pues conta-me aquestes que em faltaven, regidor.
8: Doncs tindrem bàsquet, està el trofeu Esteban Albert, la 28 edició del trofeu, i després, posteriorment, n'hi haurà un... Això és dissabte de vesprada, a partir de les 5, entre les 5 i 6 i mitja aproximadament hi haurà diferents partits en contra poblacions veïnes de com Banyeres i Bocairent, i de categories menors, com sempre s'ha fet, o quasi sempre s'ha fet en el trofeu, i després un posterior partit amistós de la preparació que està duent el nostre equip local, el C. d'Ontinyent, contra el Tavernes Blanques. I després el diumenge tenim un torneig de pàdel adaptat en les instal·lacions privades de pàdel indoor.
0: Que guai.
8: I el diumenge de matí també, que coincidirà en la partida de pilota, la cinquena edició del torneig de bàsquet 3x3 que organitza el club local Ontibàsquet, perdó, 3x3, dins de les festes, dels actes de les festes del barri de Sant Rafel.
0: Poca cosa,
8: un cap de setmana,
0: poca
8: a part d'aquestes dos que anem a parlar, sí.
0: Mira, l'única que no sabia era la del pàdel adaptat. Que interessant és això,
8: sí,
0: eh? M'encanta aquesta proposta, La veritat és que és molt important.
8: Sí, la veritat és que és molt important perquè dona la possibilitat a persones que per mig de l'esport, pues, bueno, es relacionen i adquireixen uns valors que són molt importants perquè l'esport és és per a tots i ha de promocionar-se per a tots. I així tenim la sort de tindre dos equips en Ontinyent que són multidisciplinars, sí, perquè sí, els seus esportistes practiquen pàdel i practiquen tenis taula, per exemple, o petanca, és molt, molt, molt important això, aquesta adaptació.
0: La veritat és que sí, regidor. Vull centrar-me sobretot, abans parlava amb el president de l'Ontibasquet d'Expertes, amb Rafa Micó, comentava un poquet perquè avui tenen la presentació a les 7:30 de la vesprada, a la sala de premsa. Sí. Per altra banda, per exemple, acabem d'esmentar el tema del pàdel, però vull centrar-me en aquests dos aspectes. També havíem esmentat el tema de l'Ontinyent Club de Bàsquet, però volia centrar-me sobretot en aquestes dues proves que esmentava a l'inici d'aquesta xerradeta. Vull començar pel Clos de Sant Rafel, perquè clar està que superar ja les 5 edicions podem dir que és un èxit. Les 10, que comencem a parlar d'una cita històrica, però és que estem parlant de 47. Regidora, això és una barbaritat. Poques proves poden gaudir de tantes edicions.
8: Exactament. Jo estic segur de que... conec l'ambient de l'atletisme des que era molt menut he corregut moltes vegades esta prova principalment i jo juraria que no n'hi haurà més de 5 en l'actualitat que tinguen estes. Clar. En tota la comunitat valenciana, m'atreviria a dir en tota la comunitat valenciana, este tipus de cursa popular en tantes edicions. És un orgull per al barri i per a Ontinyent que esta prova any darrere any, gràcies a la tasca que fa l'organitzador, que sempre ha segut les festes del barri, amb la col·laboració molt gran de l'Ajuntament d'Ontinyent en diferents departaments municipals, pues estem ahí un any més i un any més i un any més, i cada volta més prop de 50.
0: Exacte. Tant de bo, eh? Tant de bo. 3 anys es quedarien. O sea, que ho tenim ahí a tocar.
8: Segur,
0: a d'una forma.
8: Segur.
0: Que sí. Vamos, més clar aigua, com es sol dir. Regidor, lo del diumenge, la partida de pilota, és una partida que crec que és espectacular. Tenim a 4 pilotaris que són uns autèntiques màquines. El Bodivan encara el tenim ahir al 70-80%, que venia arrossegant una lesió. Va jugar la primera partida el passat diumenge amb victòria al trinquet de Bellreguard, però clar està que per ahir també és un al·licient molt important del fet de jugar a casa, de jugar al trinquet on sol entrenar al llarg de totes les setmanes i de tota la seva vida. I també, com no, és una jornada especial perquè és que anem a rebre al campió de l'individual de Raspall. Conforme foren les formes en el seu dia, el pobre Tonet es va lesionar, però clar està que és una partida que té eixos al·licients que cal destacar i que cal recordar a tothom per a que baixi el trinquet, regidor.
8: Exactament, sí. A més, és que és una partida de molt alt nivell. Sí. La parella contra la que juguen, Vicent i Sebe, segurament jo apostaria a que podria arribar a semifinals, sí, com a mínim, perquè és una parella molt compensada i molt forta. O sigui, hem tingut sort de que la federació elegirà esta partida per a vindre així, perquè, de fet, serà retransmesa per a punt, per la importància que té, la qualitat i el nivell que té esta partida, els 4 jugadors d'esta partida, i esperem, segur que esperem una partida molt disputada, i el que tu comentes d'Ivan, ahir mateixa, que van fer la presentació així en l'Ajuntament, vam estar parlant amb ell, i sí, ell comentava que encara no està al 100%, que encara li falta un poc de rodatge. És cert que aquesta competició es juga en moltes partides, o sigui que té temps per entrar ahir, per arribar a ser quasi 100%, però, com tu has dit, la primera partida que ha disputat aquesta competició la van guanyar, i per tant entenem que està bé, i juga en casa, o sigui que ahir segur que va donar-ho tot, segur.
0: Regidor, el trinquet està tot enllestit ja per a la partida?
8: Està el millor possible, sí, exactament. Hem fet diversos treballs de reparació del sòl que el club ens havia demanat, que teníem desperfectes, això han donat el vistiplau que ha quedat bé, hem pintat diferents parets que són molt visibles i estan desgastades, perquè també ens ho exigia la pròpia federació, em va fer arribar que si podien fer alguns treballs de millora, sobretot perquè es televisava per a punt i que feien falta, no? I ho hem arribat a fer. Faltarà encara una part per pintar, que això estic segur de que el més pront possible rematarem el trinquet.
0: Exacte. Per altra banda, regidor, clara, a mi em ve esta pregunta al cap, sempre te la faig quan parlem del món de la pilota i quan parlem d'esports minoritaris, per dir-ho d'una forma. Sí. Clar està que a mi me sorprèn o em crida l'atenció, perquè, clar, tenim un campió de l'individual de raspall, crec que és la primera volta que un ontinyentí guanya aquest guardó, que és una autèntica barbaritat, és a dir, que és l'èlit de l'èlit de la pilota valenciana i concretament del raspall.
8: De fet, ell jugarà tota la competició de roig, perquè és el simbòlic, i aquest color és simbòlic perquè simula, que, o sigui, bueno, indica allà on va, que és l'actual campió, és el número uno, i bueno, això... Això és un orgull per a nosaltres, però
0: totalment, totalment. A lo que anava, regidor, jo volia preguntar-te un poquet per lo que és el número de partides que n'hi ha al llarg de l'any al Trinquet. Sabem que això no es va per conveni amb la federació, s'ha de parlar moltes qüestions, però a hores d'ara, des de l'Ajuntament es planteja, encara que queden poquet per a les eleccions, que ja per a la pròxima legislatura ja es veuran coses, depenent del que passe, però clar està, regidor, que en aquest cas... Cal aprofitar aquesta oportunitat, no?, per a donar un xicotet d'impuls a la pilota. Com es veu des del consistori i des de la seva àrea?
8: Sí, de fet s'ha donat. En l'anterior legislatura no es feien les partides que el conveni que teníem en la Federació de Piloto no era el que tenim, no és el que tenim actualment durant esta legislatura. Okay. S'ha incrementat el número de partides... s'han dut més partides de dones, que també tenen l'Ajuntament ha fet l'esforç de proporcionar l'esport femení en la pilota, que està creixent moltíssim, i així es celebren diversos anys, ja estan celebrant-se els campionats autonòmics tant en escolars com en d'amateurs, no? Perquè tenim la sort en aquest sentit de ser una població a la meitat, de més o menys a la meitat de la nostra comunitat, i a la federació això li va molt bé, que de baix es desplacen quasi al centre, no realment, però els agrada molt este trinquet, i evidentment nosaltres posem a disposició les instal·lacions totes les vegades que faci falta. Això lògicament va directament relacionat en una despesa econòmica, però bueno, clar, com t'he dit, des de la legislatura passada s'ha crescut en ese conveni, en esa aportació econòmica, i bueno, això és la línia de treball. Nosaltres tenim claríssim que creguem en el nostre esport d'autòcton i tot el que faci falta en la pròxima legislatura, que bueno, que també és parlar per parlar, no? No podem parlar d'un futur que no coneixem. Exacte. A partir de maig, i per tant... veurem què passa, no? Però la intenció sempre serà de tirar endavant, i ho hem demostrat en esta legislatura.
0: Per tancar, regidor, et diré dos ràpidament, perquè estem a punt ja de tancar el nostre programa, però clar, si tenim així el regidor d'esports al nostre ser deportiu, on tinguem la Vall d'Albaida, com no, em venen dos preguntes al cap, de les quals jo crec que parlem setmana rere setmana. Una, les obres de la piscina coberta, i dos, les obres de l'estadi municipal del Clariano. Com estan les coses a hores d'ara?
8: Doncs la piscina segueix el ritme que estava marcat.
0: Vale.
8: La intenció és estar oberta, és a dir, estar en peu per a estar enllestides a l'estiu que ve, o a la pròxima temporada, millor dit, i va sobre la marxa. Nosaltres les visitem regularment i bueno, té temporades, com totes les obres, que n'hi ha més moviment, que n'hi ha menys moviment, però bueno, el seguiment està fent-se, i l'empresa que està construint està facturant normalment. És a dir, això vol dir que se fan coses, si no, no podria facturar-les. No? Sí. O sigui que, en teoria, estem complint els plaços, i bueno, queda encara uns quants mesos de temps, i bueno, esperem que estiga, i demanem pues, un poc més de paciència a la gent, que ho tindrem, i tindrem una instal·lació... com toca i com cal en el del segle XXI. I per lo que dius del Clariano, pues és cert que el projecte, la presentació del projecte està retrasant-se, però bueno, el club ho sap, mantenim conversacions en el club constantment, depenem d'això, depenem que se presente el projecte definitiu, i a partir d'ahí pues actuar en conseqüència, no?
0: Regidor, ja que m'has comentat algo de l'Ontinyent, este cap de setmana juguem contra el Bunyol, com quedem? Aprofite.
8: Bueno, han de guanyar.
0: Han de guanyar sí o sí, si no malo.
8: Sí o sí, perquè, perquè el que estem perdent fora de casa inevitablement ho han d'amarrar en casa, no? I bueno, no va ser un partit fàcil, el Bunyol ja ha guanyat partits i bueno, sempre està la pressió de que en este moment anem en el debe més que el guanyar, no? O sea que jo confie, s'ha fet una bona plantilla, n'hi ha que tindre paciència un poquetet, ara no estan així per aixer les coses com voldria el club i l'aficionat, però segur que aquest equip va funcionar perquè ha fet una molt bona pretemporada i en el moment que arranque segur que funcionarà molt bé.
0: Regidor, moltíssimes gràcies per atendre's a Ser Deportivo. Som
8: a vosaltres, com sempre, i a la vostra disposició.
9: ¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
10: ¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
11: ¿Lo de siempre, Marta?
9: Claro.
12: Alexa, pon las noticias de la SER.
13: Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
14: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
15: Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
9: ¿Verdad?
14: Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
15: Alexa, pon las noticias de la SER.
14: Cadena SER. Dicho y hecho.
0: Y abans de acomiadarnos, doncs, cal donar-los una trista notícia per a l'àmbit esportiu de la nostra comarca, la Vall d'Albaida, perquè per part de les xarxes socials oficials de l'Olleria Club de Futbol s'ha comunicat la defunció de Rafael Ferrando, un aficionat històric del club, molt vinculat a la graderia de la Solana durant molts anys, també al teixit associatiu d'aquesta localitat de la comarca. Des del club han traslladat el seu còndol a la família i als éssers estimats i han destacat la seva fidelitat i el suport incondicional a l'equip, una figura que asseguren formarà per sempre de la història de l'Olleria Club de Futbol. Una forta abraçada per a tots els éssers estimats. Una forta abraçada. Anem ja amb el final d'este Ser Deportivo Ontinyent, la Vall d'Albaida.

I arriba el moment de dir-los adeu, molt a prop d'arribar ja a les 4 de la vesprada i, com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Bueno, hem parlat un poc de tot, la veritat. Hem parlat de bàsquet 3x3, presentació avui 7:30 a la sala de premsa del pavelló d'Ontinyent. Per altra banda, hem parlat de l'Olleria a la Vall d'Albaida, de l'actualitat del futbol sala, i hem tancat fa una estoneta una xerrada amb el regidor d'Esports, Ferran Gandia, que es feia a l'agenda esportiva del cap de setmana, i també tractem amb ell temes a destacar de l'esport a la capital comarcal. Bueno, demà és dia de prèvies, demà ja és divendres. El somriure ix, que ja estic veient-lo, i això que estem parlant a la ràdio. Com sempre, gràcies per estar ahí. Que tinguen una meravellosa, meravellosa jornada. Adeu.